0: aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Comencem amb la crònica de successos. Un incendi declarat ahir al migdia en un local parroquial d'Ontinyent, al carrer Doctor Fleming, va mobilitzar diversos efectius d'emergència. L'avís es va rebre a les 12:23 i fins al lloc es van desplaçar tres dotacions de bombers del Parc del Cire i Ontinyent, amb el suport d'un sergent, així com agents de la policia local i nacional. El foc es va originar a la parròquia de Sant Rafel i va afectar únicament una estança. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior, de manera que no es van produir danys personals ni va ser necessari desallotjar l'edifici. L'incendi va quedar controlat poc després de les 2 del migdia i es va donar per extingit a la 1:54. Les causes del succés encara no s'han determinat. En un dia on també hem conegut que Ontinyent participa 2026, entra en la seva recta final amb 11 propostes ja seleccionades i l'inici de les votacions el pròxim 11 de maig. El procés ha sigut tot un èxit de participació amb quasi 400 idees presentades en la primera fase. Després del filtratge tècnic i la valoració dels consells sectorials, s'han triat les iniciatives finalistes que ara passaran a votació ciutadana. Unes propostes que inclouen la posada en marxa d'un pla de desbrossament i millora dels senders del terme, així com la creació d'un programa municipal per millorar l'accessibilitat cognitiva en establiments d'hostaleria i comerços. També es planteja l'organització de tallers o cursos sobre psicologia, benestar i gestió emocional, junt amb iniciatives per al foment del valencià i la renovació de la maquinària del gimnàs del poliesportiu. A més, es proposa oferir cursos de primers auxilis per a tota la població i realitzar un estudi tècnic per detectar immobles abandonats o en deteriorament estructural al carrer Major. Les idees inclouen igualment la creació de parcs infantils adaptats a totes les edats, l'ampliació de la programació juvenil amb noves activitats, l'increment de l'arbrat a la ciutat i l'obertura de la Biblioteca de Sant Josep els caps de setmana al matí amb activitats per a tots els públics. La regidora de Ciutadania és Imma López.
2: Vull agrair el suport de les persones que han participat presentant les seues propostes i informar que en breu obrirem la pròxima fase de votacions per a que la ciutadania trie i pugui escollir aquelles propostes que més els agraden.
1: Si continuem mantenint l'exposició Tráfico de Modas 1980-1992, arribat Ojo i Família, ha tancat el Museu del Tèxtil d'Ontinyent amb prop de 3.200 visitants després de diversos mesos d'activitat. Maria José Alhambra és la regidora de Turisme.
3: Al voltant d'unes 3.200 persones han visitat aquesta exposició. L'èxit de públic i la resposta a les activitats programades ens anima a continuar apostant per propostes de qualitat que connecten amb el públic en general.
1: I en un minut, més de la vaga, en aquest cas a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Us parlo de la vaga indefinida que s'inicia el pròxim dilluns 11 de maig.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
5: Este dijous 7 de maig tens una cita amb els Premis Roure Valencià de Compromís per Ontinyent. Enguany reconeixem a...
6: Famílies pel Valencià, l'Associació de Famílies del Col·legi Lluís Vives i la Coordinadora de Pensionistes de la Vall d'Albaida.
5: Serà un acte obert al públic, presentat per l'actriu Beatriu Casanova i amb música a càrrec dels joves Sofia Salido i Marc Costerol.
6: En finalitzar, gaudirem d'una picadeta de productes locals. Comptarem amb la participació d'Àgueda Micó, diputada al Congrés,
5: Jesús Pla i Gerard Fullana, diputats a les Corts,
6: Dolors Gimeno, portaveu a la Diputació,
5: i Nico Calabuig, portaveu a l'Ajuntament d'Ontinyent.
6: T'esperem en els Premis Roure Valencià de Compromís per Ontinyent.
5: El 7 de maig, a les 7 de la vesprada, al Centre Cultural Caixa Ontinyent.
6: No t'ho perdes.
7: Todo es prácticas en entornos profesionales. Todo es tecnología punta. Todo es empleabilidad garantizada. Todo es doble grado con física. En el grado en Ingeniería Matemática lo hacemos todo para que llegues donde no llegan todos. Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
1: De la vaga indefinida, el professorat de la Vall d'Albaida ha constituït l'Assemblea Comarcal de Docents amb l'objectiu de coordinar les mobilitzacions davant la vaga educativa indefinida prevista per al pròxim dilluns. La iniciativa sorgeix després d'una reunió celebrada el 30 d'abril amb la participació de prop de 50 docents de centres de primària, secundària i formació d'adults de la comarca. Segons expliquen els seus representants, aquesta organització naix per donar una resposta conjunta a una situació que consideren cada vegada més deteriorada en l'educació pública, després d'anys de reivindicacions sense una resposta efectiva per part de l'administració. L'assemblea pretén coordinar accions, reforçar la comunicació amb les famílies i visibilitzar les problemàtiques que afecten el sistema educatiu. Per tal d'informar i implicar la comunitat educativa, l'assemblea ha previst una reunió adreçada a les famílies per explicar els motius de la vaga i resoldre dubtes. Pablo Ferrer és professor a l'Institut L'Estació.
8: Per al proper dia 7, hem acabat d'ultimar el lloc on es farà, tenim previst una reunió informativa per a les famílies. Si poden eixir alguns dubtes més concrets o inquietuds que puguen tindre. La nostra idea és clara, no? És ser totalment transparent, no amagar res i explicar tot el que estem movent-se i per quin arro estem movent.
1: I també aquest dia, aquest dijous 7, aquest dijous s'ha convocat un tancament en el Col·legi Vicent Gironès d'Ontinyent, des de les accions realitzades per part d'aquesta assemblea. Tot i reconèixer que la convocatòria també pot afectar les famílies i l'alumnat en un moment clau del curs, s'insisteix des de l'assemblea que l'objectiu és millorar la qualitat del sistema educatiu i garantir unes condicions dignes tant per al professorat com per a l'alumnat. Finalment, han fet una crida a la resta de docents i a la ciutadania perquè se sumen a les mobilitzacions en defensa de l'educació pública. Escolten de nou les paraules de Pablo Ferrera.
8: Al final tot això és algo molt personal, no? És a dir, el dret a la vaga, òbviament, és un dret personal, però hem d'anar un poc més enllà i està clar que a ningú li va haver declarat en una vaga indefinida, però el que es busca és el que estàvem dient, no? Millorar els serveis, serveis públics, que dels últims anys ja sí estan patint moltes retallades, no només en educació, sinó en sanitat també,

0: Hola, què tal? 12 i 20, benvingudes, benvinguts. És dimarts, és 5 de maig de 2026. Iniciem una nova edició de l'Hoy por Hoy en Tinyent Vall d'Albaida, sí, a Ràdio Tinyent Cadena Ser, que ens portarà fins a les 2 del migdia avui amb alguna altra novetat al programa que després desvelarem. El que fem primer sempre és saludar al nostre company Lluís Francesc, que és el que porta la informació de l'horatge, un horatge que ahir no era molt bo, bueno, era roïn, així a Ontinyent i pràcticament a tota la comarca. Veurem quin és l'horatge que tenim previst per a les pròximes hores i les temperatures. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Continua el temps variable en bona part del territori peninsular, dominat per intervals de nuvolositat i precipitacions, que en general són irregulars. Per a la nostra zona, per a les nostres terres, seguim amb atmosfera inestable este dimarts, així a Ontinyent i a la vall d'Albaida. I baixen les temperatures mínimes, es mantindran sense canvis les màximes, al voltant dels 25, jornada que anirà a cels poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució de cara a la vesprada. No descartem que es pugui produir algun ruixet, en principi poca cosa res. Els vents bufant variables, també la jornada de dimecres, un altre dia doncs pràcticament mimètic al d'avui, on el matí serà tranquil, anant a nuvolositat d'evolució vespertina i probabilitat de precipitacions. Es creu que les temperatures demà en acusat descens.
0: No és bona notícia per a Carmen Úbeda. Carmen, què tal? Molt bon dia. Ai, ara.
2: Bon dia, Miguel, què tal? No és bona notícia. No. Mira com estic.
0: Pobre, puta, pobreta.
2: Que mal,
0: Com estàs, eh?
2: Em vaig banyar ahir.
0: Ah, sí, clar, és que ahir van caure entre 3 i 4 aixina...
2: Sí, va caure de repente el cel. Sí, i sí, ahir sí. Estava jo sense paraigües.
0: Estava... Sí. I així està ella, pobreta. Esperem que et recuperes pront. A veure, les temperatures a hores d'ara, perquè, clar, baixaran demà. Avui, com estem?
2: No està mal, no està mal. Avui no han baixat tant. Estem entre 17 i 22 graus a la nostra comarca. Curiosament, la temperatura, la mínima, està avui a Carrícola. És aquí on estan, és 17 graus. I la màxima és 22 graus, estan a Guadasséquies i a Albaida, on tinguem també 22.
0: 22 graus, la màxima, i demà, recordeu que baixaran acusadament les temperatures. Veurem.
3: Hoy por hoy on tinguem Vall d'Albaida. La Picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes
0: Sí, és moment de començar esta picaeta de dimarts amb Carmen Úbeda, amb Esteban Arroyo. Hola, Esteban, què tal?
5: Hola, molt bé.
0: Molt bon dia. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, companys, què tal?
0: Ja estem tots.
2: Ui,
0: tu també estàs
2: ui,
0: tu
2: de
6: la goma? A mi m'he citat raro, eh? Sí, sí, raro, eh? No entrava al programa jo avui.
2: Ja te voy a pegar.
6: Malament.
0: Ja veuràs de si
6: no m'ho apegues molt. No.
0: Ja veuràs de si
6: no, que no, cada setmana xulo.
0: No. A més, tenim... Bueno, no vaig a dir res. No vaig a dir res. Carmen...
2: Ja
0: no vés a dir. No, res. Esteban, per favor.
5: Anava a parlar de la pluja de que deies ahir, perquè doncs, arribar a acumular a alguns punts de la nostra comarca 29 litres.
0: Hola!
5: Sí, en eixa pluja que va caure en diferents moments, en dos trombes, sobretot la de les 4 i mitja de la vesprada, aproximadament.
0: Jo estava a l'Aida, estava dins d'un lloc, i de repente comencé a escoltar això què és? I un gire, estava caient d'una, però mare Déu, senyor. Sí.
5: Doncs els municipis on més es va acumular va ser a Bèlgida i Guadasséquies.
0: Bèlgida i Guadasséquies, 29
5: litres. 29 litres per metre quadrat.
0: Ostres. Sí. Bueno, va estar
5: bé.
0: No, està molt bé. No va fer danys ni mal.
5: No va pedregar, no.
0: Val.
5: Això és afortunadament.
2: Només que em va banyar a mi ja. Bueno, he de dir que no era la única, eh?
0: Ah.
2: Bueno, en el portal d'enfront també hi havia una persona resguardaeta.
0: Clar, però és que ahir...
2: Perquè, clar, és que són dies que... Bueno,
0: no,
2: estava previst que...
0: Sí, però no. Quan eixes de casa pel matí...
2: Que poguera caure alguna goteta, però clar.
0: Tu eixes de casa pel matí, pronte. No tan pronte com Tomàs. Però eixes pronte.
2: Que Tomàs posa els carrers.
0: Clar, però eixes pronte, però dius, avui no plourà i tal, no, ja no agafes paraigües. Però és que arriba la primera pluja, que era a les 10 i mitja, o 10 i pico, ja dius, va... Però no torna a ploure, ixe el sol, perquè va eixir el sol. Vos en recordeu?
7: I després, bon sol. A les 4 i mitja, torna. Com vas a portar un paraigües sempre? No, claro. no pot ser.
6: I després la calda que pega, de la humitat.
7: Exacte.
6: Que puja, la puja, per dir-ho d'una forma, i sí que sí, de veres senyor. Que comença a calar i, uf, la veritat és que és dia de sentiments diversos per a tots i totes, la veritat.
5: Però era la segona vegada del dia que el banyaves?
2: Sí, bueno, la primera duia paraigües i em vaig banyar, imagina't.
6: Perquè fas una idea.
7: És que ahir era el dia...
6: Van caure tots.
2: Ahir era el dia.
7: Bon, anem als continguts. Vinga, ja, companys, anem a començar per Estoy por hoy, Carmen. Que
2: doncs
7: tenim...
2: anem a parlar de memòria democràtica avui. Sí. Ho farem amb Joan Josep Torró, disculpeu. Sí. Ell és investigador i educador social, ontinyentí, especialitzat en memòria democràtica. I anem a aprofundir sobretot en la importància de recordar a les víctimes del nazisme i també mantindre viu els valors de llibertat, d'igualtat i de justícia.
7: Sí, senyor.
2: És una conversa que arriba a coincidir amb l'acte commemoratiu que tindrà lloc aquesta vesprada al Parc. Exacte. De les Mamas Belgues d'Ontinyent, que és un acte obert a la ciutadania i pensat com un espai de record.
7: Mm-hmm. Volem parlar d'aquest recorregut que van a fer esta vesprada. Crec que és a partir de les 7 de la vesprada, si no m'equivoque, mm-hmm. però ho comentarem amb Joan Josep. Volem parlar de per què eixe recorregut, perquè per eixe, avui, en este dia, en este moment...
6: Que important és fer memòria, eh?
7: Clar, perquè és molt important això, no? Digues?
5: Sí, ser de la vesprada.
7: Ser de la vesprada, veus?
5: Sí, sí.
7: Jo dic, la memòria encara et dic ahí un poc, però sí, sí. Bueno, doncs pues parlaré amb Joan Josep de tot el que passarà esta vesprada i per què es fa un acte d'aquestes característiques.
2: Exactament. I després, sobre el que deies de que tenim novetats per al programa d'avui,
7: sí, senyor.
2: Anem a encetar una nova secció que mm-hmm. la farem durant tots els dimarts.
7: Sí.
2: Si no passa res.
7: Tots els dimarts.
2: Tots els dimarts. A la que hem posat de nom Ser Comarca.
7: Sí, senyor.
2: Cada setmana anem a fer un recorregut per l'actualitat dels 34 pobles de la Vall d'Albaida, mm-hmm. per a parlar dels projectes que tenen en marxa, de les iniciatives, de al final de les notícies destacades més importants per a poder acostar tota la informació als nostres oients, que saben que ens escolten oients de la comarca.
7: Clar, és que nosaltres, clar, som Ràdio Ontinyent, Cadena SER, però fem ràdio per a tota la comarca de la Vall d'Albaida, per això els programes són Ontinyent, Vall d'Albaida. I pensàvem que intentem cada dia anar, parlar dels diferents pobles de la comarca. Som 34, però no arribem a tots, pot ser, no? I per què no creem una espècie d'informatiu, entre cometes, on apareguen cada setmana alguns pobles de la comarca i podem arribar a tots. I això és el que anem a fer a partir d'avui, en este Ser Comarca, que estarà Carmen Ueda així amb nosaltres, per a contar aquestes notícies, perquè encara que siguin per a la gent o per a molta gent notícies xicotigües, per a la gent d'estos pobles, d'estos municipis, són molt importants. I per això tenim que contar-les. I a lo millor no s'han assabentat. I estan escoltant la ràdio i diuen, ostres,
2: que ara
7: l'Ajuntament de Montaverner té no sé què, i jo no ho sabia, saps? Pues, això és l'objectiu que tenim per fer este Ser Comarca, que avui comença, eh?
2: Exactament. Més cosetes, avui és el Dia Mundial de les Comares. Molt important.
7: No comarques, comares.
2: Comares, no, exactament, exactament.
7: Sí, senyor.
2: Així que conversarem amb Elena Gandia, sí. Ella és comares, d'Ontinyent, i amb ella volem conèixer sobre la seva persona, sobre la tasca, la importància de l'atenció a les dones, sí. i també la seva participació en el projecte de lideresses rurals.
7: Correcte.
2: Que ella és una de les que va participar en l'últim projecte de lideresses rurals, el de Dones i Salut.
7: Sí, senyor.
2: Així que amb ella parlarem.
7: Estem esperant perquè enguany, si no passa res, també hi ha exposició de líderes rurals que està dedicada a l'economia, si no m'equivoque.
2: Sí, crec que sí.
7: Però la passada que va ser Dones i Salut i Elena estava dins d'aquesta exposició.
6: Quan facin Dones i Comunicació tindrem a Carmen Ubeda de líderes rurals.
7: Tu què creus?
2: Bueno.
6: Tan de bo, eh?
7: Home, tu què creus?
6: Tan de bo, eh?
7: I si no
6: la deixem
7: està...
6: caure per a la manta. Manta.
5: Sí, sí, sí.
7: I si no està, Mancomunitat, si no està, no direm res ni contarem notícies, eh? Que quede clar, Que quede clar, ja. Avancem això, eh? Vinga, i què més tenim?
2: I avui gastronomia.
7: Sí.
2: Avui tenim la

0: notícia després d'un mes on hem tingut molta calor, hem superat els 30 graus,
1: sí,
0: on ha plogut menys i hem tingut inclús, me diré jo una pedra al meu teulat, moviments sísmics, val?
1: Deixem això.
2: Hi ha coses que no s'obliden.
0: Farem ixe repàs d'ixe balanç meteorològic en un dia també on anem a parlar, sobretot i contar-los un poquet què és el que va passar al final en ixe incendi, que es va alertar un poquet a tots i totes al voltant de les 12:30 del migdia, on tenien, us contarem què és el que va passar i tot en tranquil·litat, no va passar res, no van haver danys personals ni res, us comentarem un poquet com va ser ixa cronologia d'aquest incendi d'ahir. També parlarem d'on tinguem participar. Ja coneguem les 11 idees.
1: Correcte.
0: Ja són 11 que les podran votar d'ací no res. Ja començarà en aquesta fase de votacions. Us explicarem les mateixes, la fase de votacions i com han anat les coses respecte a aquesta gran quantitat de propostes que s'han portat a aquesta edició d'aquesta iniciativa de participació ciutadana que realitza la capital de la Vall d'Albaida. En un dia on també s'ha presentat fa una estoneta, bueno, s'ha anunciat que la capital de la Vall d'Albaida, contingent, serà seu del campionat d'Espanya de frontenis escolar.
1: Ah, escolar.
0: Escolar.
1: Ah, molt bé.
0: És a dir, que ja recordeu lo d'Aitex, de fa no res.
1: Sí.
0: És a dir, que anem a tindre ahí també, ara... anem a ser ahí una capital a nivell nacional del món del frontenis, que és un esport conegudíssim, la veritat, però poc practicat, i veure que jovens realitzen aquest tipus d'activitat i doncs ser seu d'un campionat nacional pot estar d'allò més bé.
1: Sí,
0: també farem goleta de la Fira Tendes Tapis i Roc, continuarem contant-los un poquet com estan les coses, explicant les idees, com va ser ixe recinte firal, com estarà organitzat, i per altra banda també volen contar-los un poquet com estan les coses per la Vall d'Albaida. Avui esperem que arriben les dades de l'atur, també esperem novetats de diversos municipis de la Vall d'Albaida i altres qüestions que a les 12:17 us anirem contant i explicant.
1: Fantàstic. Mira, aprofitant ja que estem, has dit de la fira de Tendes Tapes i Roc, Esteban, estarem fent programes en directe, no?
3: Efectivament. El divendres estarem a partir de les 7:20, en aquest moment de la inauguració, contant, doncs, pues, parlant de què és el que ens trobem en aquesta fira de Tendes Tapes i Roc, parlant també amb les autoritats, amb els diferents representants de les associacions que participen en aquesta fira, hostalers, també els comerciants, pues, a partir de les 7:20, i el dissabte de 1 a 2 del migdia. Estarem en dos programes, doncs, parlant de tot el que passa en aquesta 13a edició ja de la Fira de Tendes Tapes i Roc. Pues.
1: Sí, senyor, estaré molt present. Sí. En Cadena Ser estarà molt present en aquesta fira. És que estem cuinant una cosa.
0: Mai millor dit.
1: Mai millor dit.
0: Ah, volem. Estarà guai, estarà guai. És un dia molt xulo per a l'àudio.
1: Tinc ganes de contar-ho, saps?
4: No, encara no.
1: No.
0: A veure si després es lia.
4: Anem a esperar.
1: No, vale.
4: A veure si a mitja setmana podem dir-ho.
1: Demà.
4: Sí.
1: Vale.
0: Quatre setmana. Demà ho diem.
4: Claro.
1: Perfecte. No, sí. A veure si ho contarem, evidentment. Sí. I ho gaudirem, jo crec. Tomàs, tenim després Ser Deportivos.
0: Exacte. Bueno, avui el nostre Ser Deportivos és un Ser Deportivo marcat com una perissa actualitat del futbol comarcal. Bueno, abans de tot, contar-vos dos noticietes que són de caràcter més poliesportiu i més extraordinàries, que també ens alegren molt i m'agradaria destacar-les en este espai, i és que Agullent té a la millor tiradora de darts.
1: Vamos.
0: De tota Espanya.
1: Bravo.
0: Jo me he quedat loco.
1: Bravo.
0: Me he quedat loco. És un Mila Martínez Olcina.
1: Jo vull parlar en
0: Mila Martínez Olcina.
1: Però no parlar així a la ràdio, no, enfront i davant d'una diana.
0: I a tirar a veure...
1: Que tire, a veure com tira això. Tu saps com té que ser això?
0: Això és brutal, eh?
1: O sea, campiona d'Espanya és, no?
0: Campiona d'Espanya i se'n va a l'europeu, que es realitzarà d'ací uns mesetxen les Illes Feroe.
1: Ah, pues.
0: Poqueta cosa.
1: Pues és l'arts, eh?
0: O sea, que això passarà de 10.000, eh?
1: Sí, senyor.
0: I és una autèntica passada, la veritat. I és un esport que és tan, diria, hipnòtic.
1: Totalment.
0: Hipnòtic.
1: Jo fa temps, jo jugava, quan així i tal, jugava amb els darts.
0: Car.
1: Però ja fa molt temps que ni isc ni jugo als darts.
4: Pegar-li mai.
1: No. A mi però no se'm donava mal.
0: A la Diana, per lo menos.
4: Sí, a la Diana sí, però... Ah.
0: Però al centro no.
4: No.
0: Que es diu Bull.
1: El Bull.
0: Me'n recordo.
1: Sí, senyor. Bo, pues enhorabona.
0: Bueno, això. I després també contar-vos que també és una gran notícia, sobretot per al municipi d'Aiola de Malferit, i és que un dels seus joves veïns, la llanonera Álvaro Mompó, ha estat en el campionat d'Espanya, sub-12 de futbol.

0: Álvaro Mompoa ha quedat subcampió amb eixa selecció, així que també el donem l'enhorabona, jugador del València Club de Futbol, i el desitgem la major de les sorts, perquè ja m'han comentat i m'han esmentat, i ho parlarem en el Ser Deportivos, que és una magnífica persona, tant ell com la seva família. Bueno, avui en Ser Deportivos ens anem a centrar sobretot en el futbol comarcal, com sempre fem, farem parada en tres lligues. En la Lliga Comunitat, última jornada de competició, el Benigànim es juga descendre de categoria, jugarà davant el Carcaixent en el Quatre Camins, així que serà un partit complicat, però bueno, amb un puntet, amb un empat, continuaríem sent equip de Lliga Comunitat, però si els resultats no es donen, podríem contar-los que els dos equips de la Vall d'Albaida en Lliga Comunitat podrien descendre en la mateixa temporada.
1: No
0: volen que passi això,
1: no és una bona
0: i el dilluns alçar-nos en aquesta notícia. No, sincerament no està sent la millor de les temporades en global. Parlarem també de la Primera Valenciana, on tenim millors notícies. El Llutxent continuarà en la lluita per aquesta promoció d'ascens a la Lliga Comunitat, és a dir, que podrien fer un canvi de cromos, que seria doncs, la millor situació possible, la veritat. Parlarem amb el seu entrenador, amb Roberto Carlos, per a que ens conte com estan afrontant aquestes tres últimes setmanes de competició, i també parlarem amb Rafa Cebrián, entrenador del Deportiu Ontinyent, per a que ens conte com estan les coses de cara a aquest partit davant la Font d'en Carròs, dissabte 6 de la vesprada a la Puríssima, un partit on poden certificar la seva permanència. I tancarem amb el Bocairent, que també està jugant-se ser campió de Lliga a falta de tres jornades.
1: Molt bé.
0: Certificaria el seu ascens a Segona Valenciana. Tot això ho comentarem en el nostre Ser Deportivos.
1: Perfecte. Avui sí que no tenim el 25, avui tenim
0: molta sort.
1: Champions, Atlético de Madrid, bueno, al revés, Arsenal, Atlético de Madrid.
0: Exacte.
1: Ja veurem qui passa a la final
0: Finales.
1: De
0: avui,
1: la Champions.
0: De carrusel.
1: Vols fer porra?
0: Vaig a fer porra.
1: Sí.
0: 1-1, clava en el minut 115. Griezmann per a classificar l'Atlético de Madrid a una nova final de Champions.
2: Apunta-ho.
1: 115, eh?
0: Minut 115.
1: I marca Griezmann en el 115, massa temps per a Griezmann en el partit, eh?
0: És que jo que no vaig ser de titular.
1: No?
0: Jo tinc una cosa... És que volia dir
1: vale.
0: Julián. Jo anava a dir Julián, però sí que de veres que... No sé jo com estarà el tema, perquè...
1: 115, Griezmann, guanya.
0: Ahir no va entrenar molt... Ara pot ser que m'estiguin matant els aficionats de l'Atlètic que m'estiguin escoltant, però, bueno, que aneu a guanyar igualment,
1: claro.
0: Que si vos hagués dit altra cosa, vamos, a ella dic que era el correguent d'ací.
1: Jo dic que serà 1-2,
0: Uno-dos directament, en el temps reglamentari.
1: Sí, temps reglamentari, 1-2. Ahí ho deixa.
0: Ojalà,
1: no, tant de bo. Ni el minut, ni qui marcarà perquè passi.
0: Però jo per tirar-la,
1: No, però 1-2.
0: Jo només he fet una porra en guany i vaig estar a un gol d'acertar-la. Sí. Un 4-0, en tinyent al Sira. Un 4-1 vaig dir, i van quedar 4-0.
1: Bueno, pues avui deixem. Gràcies, Tomàs. La ventana, Esteban Arroyo.
3: Doncs esta vesprada hem convidat per a esta vesprada a Eduard Gómez, el secretari general de UGT a la comarca de la Vall d'Albaida, per parlar-nos d'aixes dades de l'atur i de contractació del mes d'abril ací a la comarca de la Vall d'Albaida. Ho analitzarem amb ell.
1: Perfecte. Doncs ja ho tenim ara, sí, el menú completet, de tots els programes, de tots els programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Carmen, moltíssimes gràcies. A millorar-se, després tens que tornar al Ser Comarca. Esteban Arroyo, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Tomàs Marín, moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu. Adéu.
1: I en dos minuts començarem a parlar ja de coses més serioses. Sí, a l'Oi Poroi, on tinguem Vall d'Albaida. Després d'uns anuncis, no se n'aneu.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
5: ¿Notas que ya no ves como antes o que tus gafas piden cambio a gritos? En Óptica Pro lo tenemos claro. Es tu momento de ver mejor y de verte espectacular. Descubre grandes marcas como Chloé, David Beckham, Bottega Veneta, The Square 2 o Carolina Herrera. Además, somos especialistas en gafas progresivas personalizadas con inteligencia artificial.
6: Ven a vernos a Óptica Pro, Avenida Lalmat 63 en Ontinyent, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
7: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
8: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
2: Del 8 al 10 de maig, torna a Ontinyent la Fira de Tendes, Tapes i Rock. Enguany amb un nou format. Més espai, més ombra i horari continu. Vine a comprar i queda't a dinar a la nova zona gastro. Tapes de qualitat amb segell Moss i més de 21 hores de música en directe. I a la nit, la festa continua. No deixes que t'ho conten. Viu l'experiència al recinte firal. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: Me faltan horas en el día.
10: Cariño, hay tiempo para todo.
9: Hablando de tiempo, ahora es el momento perfecto para hacerme el láser.
11: En Clínica Dexe cuidamos tu piel con el láser médico Harmony XL Pro. Depilación y tratamientos como manchas, acné, rosácea o eliminación de tatuajes. Aprovecha los bonos de depilación con 15% de descuento. Pide tu cita en Clínica Dexe. Tu piel en buenas manos. Avenida Almach 63 Ontinyent.

0: Hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
1: Para la libertad, sangro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos.
2: 12 del migdia, 41 minuts. I hi ha coses que no fan soroll, però que estan ahí, a terra, literalment. I moltes vegades passem per damunt sense saber-ho. M'explique. Ontinyent, des de fa un temps, hi ha diverses d'eixes marques. Són els Stolpersteine, no sé si ho he dit bé, les pedres de la memòria que recorden les persones del municipi de Portades als camps nazis. Xicotetes, discretes, però amb una càrrega enorme. I esta vesprada, al Parc de les Mamàs Belgues, s'ha organitzat un acte que gira precisament al voltant d'això. No tant una commemoració puntual, sinó una invitació a mirar de prop eixa memòria, a entendre-la i a situar-la en el present.
1: De futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan.
2: La proposta inclou una ruta pels diferents punts on es troben aquestes pedres i també una acció simbòlica de neteja que, en el fons, és una manera de tornar a posar-les en el mapa, de tornar-les a fer visibles. Perquè ja sabem que si la memòria no es cuida, s'esborra.
1: Soy como el árbol talado.
2: Volem parlar de tot això. I per això hem convidat a Joan Josep Torró, que és investigador, educador social, president de l'IEBA, i esta vesprada estarà en este recorregut, en esta ruta. Joan Josep, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: Este acte gira al voltant d'una cosa molt concreta, que són estos Stolpersteine, que no sé si ho dic bé.
3: Sí, sí, jo crec que sí que ho dius bé, sí.
2: Però per a qui no ho sàpia, què són exactament i què representen a Ontinyent?
3: Els Stolpersteine són una escultura internacional, molt menudeta, però que abraça a tot el món, i són uns cudols, la traducció, si no recorde malament, és la pedra en la que tropeces, i en la que el fa memòria, no? I són unes pedretes menudetes que es col·loquen en el lloc i fan referència pues, a aquelles víctimes que van patir els camps de concentració, ja foren alliberades o assassinades, que en este cas són d'Ontinyent. És a dir, que hi ha aquesta pedra, aquesta pedreta, o en aquestes Stolpersteine, i s'indica el nom i el camp de concentració on va estar assassinat o alliberat, i es sol posar en els llocs més significatius que d'aquesta persona, no? On va néixer, on va treballar, on va, no sé, tindre alguna activitat important o significativa per a ell. I, bueno, i la idea principal és, si el dones compte, la gent, com tu molt bé has dit, és difícil de veure-la, difícil tampoc.
2: Bueno, no és
3: que
2: difícil.
3: No la veus, no? Sí, que, però està fet a posto per a que quan la gent ja pues, té dificultats de visió a llarga distància, no? T'has d'engenollar o fer una genuflexió per a poder llegir el que allà es diu. I a la vegada, la idea és que li està retrent un homenatge en aquesta genuflexió. No? I intentes, pues, això, ara intentar pues, donar una miqueta de brillo i que estiga pues, present en la memòria de tots i en els carrers en els que passegem, festegem, juguem o estem fent-se una cervesa, no?
2: Clar, ja ho has explicat tu molt bé, que són aquestes pedres en les que tropeces, que estan al carrer, que estan davant de cases, per exemple, o de llocs de treball. Darrere de cadascuna hi ha la història d'una persona, hi ha una persona. Quines eren aquestes persones i per què? Sabem la història de com van acabar en aquests campos de concentració?
3: Sí, efectivament. Hi ha un treball molt seriós ja publicat per el company i amic Guillem Llin, la Garota Perpètua, on s'inclouen pues, aquestes persones que van ser d'Ontinyent. Per què van anar a parar al camp de concentració? Per cert, que es diuen, allà els camps de concentració es diuen Rospanier, rojo espanyol, perquè eren majoritàriament republicans que van acabar pues, fugint de la Guerra Civil i de la repressió franquista i varen ser detinguts i empresonats, majoritàriament a Mauthausen, no? el que se li diria el camp de concentració dels republicans o dels espanyols. I seran aquestes persones, ja el dic, que pues, això, van fugir i van acabar, alguns van acabar en la resistència, altres van ser detinguts, i molts d'ells, pues, alguns patiren la mala sort de ser gasejats i assassinats, d'altres van sobreviure. I, bueno, és dir, aquestes són les persones que hi trobem. Però en especial, jo em dedicaria o li faria una especial atenció a una d'elles, no? que ni va ser adulta ni va tindre temps de créixer, que és Marie Berliner, la xiqueta que va néixer a Ontinyent i va ser assassinada a Auschwitz.
2: Uf, clar, és que són històries que, per molt que passi el temps, és impossible que no sonen dures, que no et doni un pessic el cor quan escoltes, no? Pues una xiqueta, 8 anys, per favor.
3: 4
2: anys, perdona, 4 anys. És que no té ningú sentit.
3: No té
2: ningú sentit. Saps si, més enllà dels llibres, hi ha encara memòria viva, si on tinguem vinculada a aquestes històries? No sé, si famílies o...
3: Sí, hi ha família que encara, pues, ho recorda i s'ha tingut que parlar amb ells per a poder pues això, intentar saber i conèixer.
2: Clar.
3: Jo vaig tindre la santíssima oportunitat, gràcies a una periodista polaca, de poder xerrar amb una cosina germana de Marie Berliner, que encara viu que va salvar la vida del camp de concentració gràcies a una família cristiana, no? Però sí, les investigacions continuen i sempre estan apareixent noves dades, i inclús alguns altres ontinyentins que no coneixíem i que també havien passat pel camp de concentració.
2: Este tipus d'iniciatives o d'actes com el d'esta vesprada, que recordem és a les 7 de la vesprada, si no m'equivoque, Joan Josep,
3: sí.
2: Dic que sí, este tipus d'iniciatives, no sé, aconsegueixen que la gent mire el seu propi poble d'una altra manera?
3: I això és la idea, també, no? que quan parlem dels camps de concentració no sona molt lluny.
2: Clar.
3: Que no sona que és en llocs o en espais que no són nostres, quan realment sí que ho és. És a dir, tenim al carrer Major, a la plaça d'Ajuntament, a Tres Pedretes, a lo que és la... en l'antic hospital militar també tenim una altra pedreta, o sigui, que està ahí, no? que és una situació en la que no podem fugir i que hem de ser i hem de reconèixer que estan, pues, presents, i aquestes iniciatives, l'ideal de tot això seria, com està fent-se en alguns instituts, en aquest cas en el Jaume I,
2: sí.
3: N'hi ha algun professor que sí que aprofita les dates com avui o inclús durant el curs per a anar-hi i saber què vol dir aquesta pedra, què és el que està recordant-nos, qui era aquesta persona que reflecteix ahir, no? Perquè sabies que avui és el dia de que celebra l'alliberament del camp de Mauthausen, si de març del 45, i damunt l'estat espanyol també en el 2019 també va decidir que avui és el dia dels espanyols deportats a Mauthausen, concretament, i a tots els camps de concentració.
2: Després, mira, això que has dit del Jaume I, que també és una iniciativa per eixir, no? Per què és important traure la memòria al carrer i no quedar-se en una aula o en un acte més institucional com el d'esta vesprada, que no és un acte institucional, sinó és eixir al carrer a fer un recorregut, una ruta, etc. Per què és més important això?
3: És important les dues coses, no? Right. Són importants les dues coses, però l'altra també, perquè entra dins de lo que diríem l'educació formal,
2: sí.
3: L'educació social, o sigui, des del punt de vista associatiu, això també s'ha de treballar. Crec que és una qüestió que és de veres, i és veritat que necessita del suport institucional, perquè és així, si no, no podria funcionar, però, bueno, són activitats senzilles que són fàcils de fer i que, si tens un interès i una motivació per a poder tirar endavant, no costen i vas visibilitzant aquest espai. Sobretot on comencem, no? Esta vesprada, no? Que és el Parc de les Mamàs Belgues, no? Perquè és un espai que jo considero que té una doble singularitat, no? Que conflueixen molts valors ahí, moltes circumstàncies especials, des de la mateixa sostenibilitat ambiental, com la resiliència, com a partir d'una dana,
2: sí.
3: Pues, bueno, s'ha aconseguit refer tot això, però a la vegada també s'ha convertit en un espai de memòria històrica, no? I també, a la vegada, des d'una mitjana o d'un reconeixement en femení, no? És a dir, i només, per exemple, també com s'ha decidit ficar-hi aquest nom, no? Des de la participació democràtica dels alumnes de l'Institut de l'Estació, que van proposar a l'Ajuntament que es diguera el Parc de les Mamàs Belgues, i justament i malauradament, moltes de les dones van patir els camps de concentració.
2: Sí, sí, la veritat és que el lloc està més que encertat per a bueno, commemorar el dia que és. En aquests tipus d'actes, que ja estem dient que tenen una part simbòlica, també pedagògica, qui va realment, Joan Josep? Ho dic per la gent jove, que ja vam parlar tu i jo un dia d'això, però sí. La gent jove s'acosta o encara costa?
3: Li costa encara, no? Però jo crec que sí, que són poquet. Jo només recordar el comentari que feia el professor Cintas del Jaume I, sí, de les seues experiències amb els alumnes de batxiller que hi ha anat, pues bueno, sí que està despertant. I fins i tot, mira el que t'ha de dir també, n'hi ha un en Albaida, n'hi ha un cicle formatiu de TASOC, que vingueren dos alumnes d'Ontinyent i feren una proposta de... Són alumnes, són xavals de 18-19 anys que es van interessar per això i han proposat als seus companys i professors de Dalbaida visitar Ontinyent per a poder conèixer aquestes pedres i quin és el significat d'aquestes pedres. Jo crec que és una coseta que poqueta a poqueta anirà prenent cos i anirà calant i al final pues, ojalà pues, tinguérem el que evidentment no, aquesta quantitat de pedres no les tenim, però, per exemple, vaig visitar últimament a Amsterdam, sí, i allí tenen un funcionari municipal encarregat, sí, única i exclusivament del manteniment de les pedres.
2: Fixa't.
3: De la importància, o sigui, n'hi ha una barbaritat, perquè n'hi ha una barbaritat, no sé si n'hi ha 4 o 5.000 pedres, però sí que és de veres que no és el fet de la quantitat, sinó del fet de si obrin un carrer, n'hi ha que llevar la pedra al funcionari, la lleva, la torna a posar quan acaben i la deixa en les mateixes condicions. Tot això va, jo crec que va calant, no? I va donar-li la importància que pertoca.
2: Mira, em ve molt bé això que estàs dient d'Amsterdam i del funcionari, perquè t'anava a preguntar per les institucions, ja no només de l'Estat, sinó també locals, si s'està fent el suficient per a treballar, per a tindre una eixa memòria democràtica, eixa memòria històrica.
3: Evidentment que s'estan fent coses. Jo vull dir-te que he participat des del 2010 en una iniciativa molt xula, molt bonica, que hauria de repetir-se i que l'Ajuntament d'Ontinyent, en aquest cas, va participar amb 5 alumnes en què vaig acompanyar jo. Avui, justament, estàvem a Mauthausen pues, recordant a les víctimes d'Ontinyent i de la resta de l'Estat. Però faltaria més, a meu parer, queixes polítiques públiques de memorialistes pues, es consolidaren i que foren pues això, estiguin més presents, per exemple, amb la identificació clara del Parc de les Mames Velles, que encara no té ningú lletrero, ningú element que identifiqui el nom com a les Mames Velles. Però així de tot, estic dient que sí. De fet, farà recentment, en el cas de la ciutat d'Ontinyent, s'ha inaugurat o presentat o es podia consultar, per cert, les pedretes estes en, sí, una web de memòria històrica. Ara, a altres àmbits, a nivell de Generalitat Valenciana, pues, malauradament no.
2: I tu que a més eres president de l'IEVA, com treballeu aquesta part de la història local? Vull dir, és fàcil accedir a la informació, encara hi ha zones fosques...
3: Clar que hi ha, que hi ha zones molt fosques i és difícil. Més que com a president, com a millor com a investigador.
2: Com a investigador, sí.
3: Sí, és el primer que has de fer és respectar la voluntat de la persona que pugui d'alguna manera contar-te i facilitar-te la documentació. Si el diu que no, ho has de respectar. I és comprensible que aquestes experiències que han viscut pues, això no les vulguin contar o explicar. Bueno, però és de veres que això passa i crec que s'ha de respectar a l'hora de poder pues, contar. Ara, és de veres que fa falta que això es conega, no com a informació, sinó com a coneixement, que sàpien què és el que va passar.
2: I anem acabant, però si algú d'Ontinyent o de la comarca o d'on sigui està escoltant i passa, a lo millor, no sé si cada dia, però passa per damunt d'una d'aquestes pedres de la memòria, podríem dir, i no sap què és, què li diries?
3: Pues que la mire, que la llisga i que, com ara les noves tecnologies
2: funcionen molt bé,
3: és de veritat. Hi ha una aplicació internacional que es diu Stolpersteine i ahí sol aparèixer, deuen d'aparèixer, i estan les d'Ontinyent, i explica també pues, qui era aquesta persona i demés. I a nivell personal, pues, jo vaig desenvolupar en MIMAPS, un espai de memòria d'Ontinyent, on també estan arreplegades i pots anar a peu i saber on estan. Hi ha alguna informació al respecte. I sobretot, doncs, bueno, que s'adrecen a les investigacions de Guillem Guin al respecte del llibre seu de la derrota perpètua, que ahí té pèls i senyals de tota aquesta informació sobre aquestes persones.
2: Doncs recordem, l'activitat està organitzada per l'agrupació socialista d'ací del municipi d'Ontinyent, que tindrà lloc al Parc de les Mamàs Belgues està esperada a les 7, que inclou eixa ruta pels Stolpersteine, aquestes pedres de la memòria, i que, bueno, jo crec que és un moment per a recordar, per a defensar els valors democràtics, especialment, i estaràs d'acord amb mi, en un context marcat pel creixement de discursos que qüestionen drets i llibertats, entre altres coses, Joan Josep.
3: Efectivament, jo crec que és, mai hem de parar per reivindicar aquests valors de llibertat i de democràcia que per a uns se ho veuen fet i ha costat molts sacrificis, moltes vides i molts esforços que no es poden llançar així per la finestra del carrer, sinó que s'han de recuperar i mantenir i explicar i que coneguen i crear coneixement, sobretot.
2: Joan Josep Torró, com sempre, moltíssimes gràcies, un plaer, cuida't molt.
3: A tu, vinga, gràcies.
2: Adéu, bon dia.
1: Les amanezcan, ella contra dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas.

0: Es la una, mediodía en Canarias. El gobierno prevé aprobar 179 iniciativas en este 2026, pese a la falta de mayorías que, entre otras cosas, le ha impedido presentar los presupuestos generales del Estado. Lo está anunciando hasta ahora el Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Adrián del Pozo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Son en concreto 48 leyes entre orgánicas y ordinarias que necesitarán el aval de las cámaras y 131 reales decretos que no tendrán que convalidar. Casi 180 iniciativas que el gobierno quiere sacar adelante este año. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
2: Significa que esta legislatura suma y sigue. Demostramos la voluntad de que se siga transformando la realidad desde el Gobierno de España. Este es el penúltimo plan anual normativo que va a aprobar este Gobierno. Nos queda el plan anual normativo del año 2027.
1: El optimismo del Gobierno al presentar así este plan choca con la fragmentada realidad parlamentaria que hace que no hayan podido presentar los presupuestos generales del Estado. Además, el Ejecutivo ha presentado el informe de ejecución del plan del año pasado, un balance que revela que solo se han aprobado un tercio de las iniciativas comprometidas y la mayoría, un 46%, siguen en tramitación.
0: Además, el ministro Óscar López acaba de anunciar la oferta pública de empleo para este año. Son 37.000 plazas. Crecen un 42% las destinadas a puestos para tecnologías de la información y la comunicación. Es la primera vez que se crean en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos.
3: Tiene sobre todo una gran prioridad. Y esa prioridad es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público.
0: Mientras, el Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado explicando que está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del crucero en el que se ha producido un brote de antivirus y en el que han muerto 3 personas. Sobre lo explicado esta mañana por la OMS, que ha informado de que el plan es que este barco se desplace a Canarias, el Gobierno apunta a que en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco a su paso por Cabo Verde, se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad explica, no adoptará ninguna decisión, como así se ha hecho saber también a la Organización Mundial de la Salud. Esta mañana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que otra de las posibilidades es que el barco vaya a Países Bajos, ya que tiene bandera de este país. Simón, en Cataluña Radio.
4: Aún no es seguro que vaya a llegar a Canarias este barco. El barco tiene bandera holandesa, la compañía, el armador del barco, es de Holanda y por lo tanto todavía estamos hablando entre todos los implicados la posibilidad de que en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más, digamos, cercano de Cabo Verde, que vaya directamente hasta Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo en estas horas.
0: Más asuntos. Vox se desmarca de la estrategia del Partido Popular en el juicio por el caso Mascarillas, al pedir una pena para el comisionista Víctor de Aldama que le evitaría la entrada en prisión. Pepa Millán ha dicho que todos son igual de culpables.
5: Y lo único que podemos esperar es que los jueces, como digo, trabajen en libertad y con independencia para que todos, sin excepción, todos los que han estado metidos en la peor trama de corrupción de nuestra historia reciente paguen por lo que han hecho y asuman su responsabilidad penal.
0: Y el turismo sigue mostrando signos de desaceleración. Según los datos del INE, en marzo nos visitaron 6,8 millones de turistas internacionales. Nos lo cuenta Eduardo Hernández.
6: Los datos del INE constatan una vez más cómo el crecimiento turístico se está desacelerando. En marzo el flujo de turistas internacionales aumentó un 3,3%. Son 5 décimas menos frente al incremento que se registró en marzo del año pasado. En lo que va de año ya llevamos más de 17 millones de turistas internacionales, pero con caídas relevantes de algunos mercados como el francés, el belga o el holandés. El gasto también aumenta, sigue en cifras de récord y alcanza los 9.600 millones de euros solo en marzo. Es un 5,4% más que hace justo un año.
0: Deportes, Marta Casas, muy buenas.
7: Hola, Alievana, muy buenas. La cita del día es a las 9 de la noche y de ella va a salir el primer finalista de la Liga de Campeones, que puede ser un equipo español, puede ser el Atlético de Madrid, que visita al Arsenal con el empate a 1 en la ida en el Metropolitano, con las bajas de Pablo Barrios y también de Nico González. Los rojiblancos buscando la que sería su cuarta final de la Champions en la historia, la tercera con Diego Pablo Simeone en el banquillo. El argentino y Griezmann han tomado la palabra en las últimas horas.
8: Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido y después, obviamente, no dependerá de nosotros.
9: Mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y no lo dudé y estamos a un paso de jugar otra final, que es algo histórico.
7: Arsenal Atlético de Madrid se va a jugar a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Mañana la otra semifinal, Bayern Múnich Paris Saint Germain, 5-4 para los franceses la ida. Además, noticia de la mañana, Edin Terzic ha sido oficialmente anunciado como el próximo entrenador del Athletic de Bilbao. El alemán compasado en el Borussia de Dortmund será el relevo de Ernesto Valverde en el banquillo de los Leones. Y fuera del fútbol baloncesto, el Real Madrid a un paso de la Final Four de la Euroliga. Los blancos se miden desde las 6 de la tarde al Hapoel Tel Aviv, lo van a hacer en Bulgaria. Si ganan, sellarán su billete para la gran cita final.
10: Un día de estos.
11: ¿Qué tienes pendiente hacer un día de estos?
12: ¿Qué haces mañana?
11: ¿Sueles tener varios días de la marmota? ¿A quién le has dicho?
13: Anda, alégrame el día.
11: ¿El que se te hizo más largo, más corto, más intenso, el más feliz, el más divertido?
14: ¡Este es el mejor día de toda mi vida!
15: El día que me quieras.
11: ¿Eres diurno o nocturno?
16: La noche que me quieras. La
17: noche. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro día. En la SER.
17: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
17: Cadena SER. Servicios informativos. Comunidad Valenciana.
18: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
19: Si vives en Valencia y quieres estar conectado a lo tuyo, a los eventos culturales de tu ciudad, a los resultados de tu equipo de fútbol, a los programas con las voces que te suenan, cuando te descargues la app de la Cadena SER, no olvides seleccionar Radio Valencia. Recibirás notificaciones personalizadas y alertas sobre los temas que te tocan más de cerca. Recuerda, si eres de Valencia, selecciona Radio Valencia en tu app de la Cadena SER. Así de fácil.
20: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
17: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
21: Una del migdia, 8 minuts en estos instants, i continuem en directe en Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Per cert, que acabo d'escoltar una falca que deia que si escoltes la SER en l'aplicació, que tries Ràdio València. Bueno, si estàs a València, si estàs a la nostra comarca, tria Ràdio Ontinyent. Tu te descarregues l'aplicació, que és gratuïta, i tries Ràdio Ontinyent i escoltaràs tots els programes de Ràdio Ontinyent. Que Ràdio València està bé, però així també estem nosaltres. Dit això, i mira, em serveix molt perquè avui... inaugurem una nova secció a Ràdio Ontinyent en Cadena SER, que es diu SER Comarca. Carmen Úbeda, molt bon dia.
22: Molt bon dia, Miguel.
21: Estàs preparada?
22: Crec que sí.
21: Per a la primera edició?
22: Preparadíssima.
21: Què és això de SER Comarca? Ho explique ràpidament. Els protagonistes sereu els pobles de tota la comarca de la Vall d'Albaida. A lo millor no tots entren els de, podem dir, butlletí informatiu, però sí que cada setmana entren molts i entraran molts, perquè hi ha notícies que estan als vostres pobles i que ningú vos conta, i nosaltres sí. Per això, comença ja SER Comarca. I comencem en Alfarrasí, perquè allà Indústria desestima la modificació del Parc Solar Alfarrasí 2 per deficiències tècniques i de seguretat.
22: El Servei Territorial d'Indústria de València ha rebutjat la sol·licitud presentada per l'empresa VF Renovables 30 al considerar que no acredita requisits exigits per la normativa del sector elèctric. Segons esta resolució, el projecte presenta problemes en els sistemes de protecció contra contactes elèctrics i en el dimensionament dels circuits i conductors. A més, la decisió inclou també també la denegació del pla de desmantellament de la instal·lació. Ara l'empresa promotora disposa d'un termini d'un mes per a poder presentar el recurs de l'alçada.
21: I d'Alfarrasí a Benissoda, perquè des d'allà han licitat les obres de millora del depòsit i pou municipal per més de 176.000 euros.
22: Així és, l'Ajuntament ha iniciat el procés per a actuar sobre les instal·lacions del depòsit i el pou el baladrar amb un pressupost, com deies, de més de 170.000 euros i un termini d'execució previst de 5 mesos. El projecte contempla l'adequació estructural i hidràulica del depòsit, la incorporació de sistemes de telegestió en el punt de captació i també la millora dels accessos a la zona. És un procediment que és obert, simplificat, i les empreses poden presentar les seues ofertes fins al 18 de maig.
21: Més sobre Benissoda, més d'obres, perquè ja han finalitzat les obres de reparació i ampliació del paviment del camí de la Torreta, una actuació que millora notablement l'estat d'aquesta via rural.
22: Els treballs han sigut finançats per la Diputació de València des del Programa de Gestió Forestal i Prevenció d'Incendis Forestals. Amb aquesta intervenció el que ha fet és reforçar tant la seguretat com l'accessibilitat de l'entorn rural, al mateix temps que s'ha contribuït a la prevenció d'incendis.
21: I de Benissoda se n'anem a Bocairent. Allà a Bocairent adjudica la construcció d'un aparcament al centre històric per més de 341.000 euros.
22: El projecte està finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea i inclou tant la creació de l'aparcament dissuasori com diverses actuacions de pavimentació en l'entorn. L'adjudicació s'ha realitzat després d'una licitació de que la licitació anterior quedarà deserta i amb una única oferta presentada.
21: Bé, també a Bocairent s'obri una nova convocatòria d'ajudes per rehabilitar, en este cas, habitatges al barri medieval.
22: Així és, el pressupost per enguany és de 50.000 euros, amb ajudes de fins a 8.000 euros per immoble. Les subvencions es destinen principalment a actuacions de conservació en façanes, cobertes i també estructures. El termini de sol·licitud està obert fins al 13 de maig.
1: I este és el camí també per al qual reivindiquem l'ajuda d'altres administracions, perquè si l'Ajuntament ha sigut capaç d'invertir durant 10 anys 523.000 euros, doncs ens haguera agradat que aquesta xifra s'haguera multiplicat per molt més amb l'ajuda, amb la col·laboració i amb l'aportació de recursos d'altres administracions.
21: Pinet és protagonista ara. Adjudica la millora de camins rurals per més de 21.000 euros.
22: L'actuació se centrarà en els camins Folleta i Cap de Folla. El projecte està finançat amb ajudes de la Conselleria d'Agricultura i té un termini d'execució previst d'un mes. L'objectiu és millorar l'accessibilitat i les condicions de circulació en aquestes vies rurals.
21: Parlem ara de visites institucionals i de Quatretonda, perquè el director general d'Indústria visita Quatretonda per conèixer la realitat del sector primari.
22: Durant la jornada s'han visitat instal·lacions municipals i també cooperatives locals com l'Almàssera Copbay. També s'ha celebrat una reunió amb representants del sector per poder recollir totes les necessitats i analitzar les possibles línies d'ajuda. Des del consistori destaquen la importància de la col·laboració institucional per al desenvolupament rural. Escoltem ara a Justo Oltra, i és l'alcalde.
2: Aquesta visita el que va permetre és mantindre un espai de treball i de diàleg amb els diferents agents del sector per poder recollir les seues inquietuds, analitzar possibles línies d'actuació, incloent iniciatives i ajudes que impulsa la pròpia Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana. Al mateix temps, el que intentem des de l'Ajuntament és reafirmar-nos en el compromís que tinguem de continuar treballant.
21: No se n'anem de Quatretonda, perquè al ple de l'Ajuntament del municipi s'ha aprovat una moció del PSPB amb el suport de Compromís i l'abstenció del Partit Popular per a instar la Diputació de València a modificar el projecte de la carretera CB621 entre Quatretonda i Benigànim amb l'objectiu de millorar la seguretat del traçat.
22: La proposta sol·licita que s'estudia una alternativa que faci discórrer la carretera pel camí vell entre les dues localitats, eliminant així les corbes actuals i plantejat un recorregut que sigui més recte amb possibilitat de construir una nova estructura sobre el barranc de Torrella. El PSPB considera que la solució prevista per la Diputació, que manté el pont actual reforçat, no resol la sinuositat del traçat ni tampoc reduïs suficientment la perigositat de la via, i el que defensen és un nou traçat com a opció més adequada.
21: Continuem viatjant per la comarca, en este ser comarca. Parem ara en Fontanars, perquè allí s'ha activat el protocol per fauna en perill per la presència de dos exemplars de duc.
22: Un dels animals que presentava ferides ha sigut capturat i traslladat al centre de recuperació de fauna del Saler, i l'altre exemplar, localitzat en la depuradora, ha pogut reprendre el vol sense intervenció. Des de l'Ajuntament s'ha recordat la importància d'avisar al 112 en situacions similars. El seu alcaldes, Julio Biosca.
3: Gràcies a la col·laboració ciutadana i gràcies al sistema que hi ha ideat per a intentar ajudar a aquest tipus d'aus, pues ahir van tindre un final feliç i sobretot per això, donar aquesta informació a la nostra ciutadania perquè sàpiga com s'ha d'actuar i a qui s'ha de contactar en casos com aquest.
21: En este cas parlàvem de finals feliços. Ara no parlem de bones notícies per als animals, perquè anem al Ràfol de Sadem, que s'ha confirmat un tercer brot de la malaltia de Newcastle allà.
22: Sí, així és. La infecció afecta una explotació de prop de 39.000 pollastres i es va detectar per símptomes com apatia, febre o paràlisi. Les autoritats han aplicat les mesures com la immobilització de la granja, el sacrifici dels animals i restriccions en un radi de fins a 10 quilòmetres. I en este cas ja són 9 els focus detectats a Espanya des de desembre. Tots a la nostra comarca, la Vall d'Albaida.
21: Tots a la nostra comarca i estem preocupats perquè no hi ha cap lloc. Continuem este repàs per la comarca. La Diputació de València ha iniciat la reparació d'emergència del depòsit d'aigua potable d'Atzeneta d'Albaida amb una inversió pròxima als 400.000 euros per a garantir el subministrament i millorar el servei millor de municipis de la Vall d'Albaida com Bufali, Montaverner, el Palomar i el polígon industrial d'Atzeneta.
22: Estes obres tenen una duració prevista de 6 mesos i es realitzen sense interrompre el subministrament gràcies a un sistema alternatiu. L'actuació permetrà millorar el servei en diversos municipis i també garantir un recurs essencial, com és l'aigua potable. Escoltem a Natàlia Anguís, vicepresidenta de la Diputació i responsable de GEBASA.
4: Que l'aigua potable és un recurs essencial, fonamental per a la vida diària de tota la gent, per a mantindre el dia a dia, la salubritat de tota la població i sobretot també que la gent pugui continuar amb la seva vida i en este cas amb el polígon de la Generalitat d'Albaida, que no es veja afectat i paralitzat.
22: A més, des de les institucions s'ha posat en valor la col·laboració entre administracions per a donar una resposta ràpida i efectiva a una infraestructura clau per a la comarca. Ismael Sant Víctor és el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida.
12: És un pou que ja té una certa edat, però que estava en un moment en el que n'hi havia que fer una actuació per a garantir el subministrament adequat que necessiten aquestes poblacions i també per millorar la eficiència energètica que el propi pou té.
21: I precisament la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha acollit una jornada tècnica per analitzar l'impacte del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació.
22: En una sessió en la qual han participat experts, representants locals, tècnics i empreses i han compartit resultats dels projectes en marxa. S'han exposat actuacions com la millora de senders, la senyalització, la digitalització turística, la Smart Office i també el projecte de cicloturisme Roda a la Vall. La jornada també ha servit per a intercanvi entre professionals i també la coordinació del sector turístic. Escoltem de nou al president de la Mancomunitat.
23: Això no s'acaba així. Així estem en un punt important que va passar moltíssim, però efectivament hi ha un pla, on hi haurà un pla fins al 2030 i mentre la Manco continua la importància del turisme per a l'economia de la comarca i de la sostenibilitat que la comarca necessita estarà endavant.
21: Parlem ara no de turisme, però sí d'inversions, perquè allà lo invertirà 200.000 euros per millorar la seguretat en l'entrada nord del municipi.
22: El projecte preveu separar el trànsit de vehicles de pas de vianants i ciclistes mitjançant una franja verda amb arbrat. També inclou la millora de l'enllumenat, la renovació del paviment i la construcció d'un mur de contenció. Les obres tindran un termini d'execució de 3 mesos.
21: També allà lo acull el Campionat d'Espanya de Coloms Esportius durant tot el mes de maig i el campionat dona el tret d'eixida avui mateix.
22: Les proves se celebraran dimarts i dissabtes en horari de vesprada i comporten un augment de l'activitat al municipi. És per això que s'han traslladat una sèrie de recomanacions a la població. D'una banda, es demana que els gossos estiguen sempre controlats i també amb bossal, per tal d'evitar possibles atacs als coloms esportius. I d'altra banda, es recomana reduir al mínim els desplaçaments en vehicle durant els dies de competició.
21: I en Agullent, què passa a Agullent? Pues que han iniciat les obres de millora de la Casa de la Cultura dins del Pla d'Inversions 2024-2027.
22: Les actuacions inclouen la prolongació de la coberta per evitar filtracions, el segellat de lluernaris, la instal·lació d'un nou sistema d'aire condicionat a les aules de l'Escola de Música i la col·locació de panells acústics per reduir les molèsties al veïnat. La inversió total supera els 68.000 euros, finançada en part pel Pla d'Inversions i per l'Ajuntament.
21: Més obres, ara Albaida, que executa treballs d'asfaltat amb restriccions de trànsit fins al 8 de maig.
22: Les actuacions afecten diversos carrers i impliquen la prohibició d'estacionar i circular en zones d'obra. L'Ajuntament l'Ajuntament ha habilitat itineraris alternatius per facilitar l'accés i la mobilitat durant estos dies.
21: I parlem ara de diferents municipis, perquè parlem de pràcticament tota la comarca. La Generalitat Valenciana ha publicat oficialment el repartiment del Fons de Cooperació Municipal per a aquest exercici 2026. És una mesura que deixarà una inversió molt important a la comarca de la Vall d'Albaida. Segons recull la resolució de la Conselleria de Presidència, l'objectiu d'aquestes ajudes és garantir la suficiència financera dels nostres ajuntaments i lluitar contra la despoblació.
22: Anem ara municipi per municipi, perquè Ontinyent, com a capital de la comarca, és la localitat que més fons rep, amb un total de més de 300.000 euros. La segueixen altres nuclis de població destacats, com l'Olleria, que rebrà més de 100.000 euros, Albaida, amb 94.000, i Benigànim, que disposarà de 91.000. Altres partides rellevants arribaran a Aielo de Malferit, amb 78.000, i a Bocairent, tampoc prop de 72.000. La llista de beneficiaris continua amb pobles com la Pobla del Duc, Agullent, Castelló de Rugat i Llutxent, tot ells amb vacinacions que ronden uns 50.000 euros. Així mateix, municipis com Quatretonda rebran vora 48.000 euros, mentre que Montaverner, Alfarrasí i Atzeneta d'Albaida comptaran amb imports que oscil·len entre 33.000 i 40.000 euros.
21: I anem acabant, anem a Bellús, perquè allà trauen a licitació la intervenció en la torre municipal per prop de 176.000 euros.
22: És un projecte que correspon a les fases inicials d'actuació i inclou la construcció de cobertes, estructures de tancament i també reparació de teulades. El pressupost base és, com bé deies, de 176.000 euros i el termini d'execució serà de 3 mesos amb l'inici previst a partir de juny. Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 14 de maig dins d'un procediment obert simplificat.
21: Tenim més notícies sobre Bellús, que licita el lloguer, això és molt interessant, d'un habitatge municipal i formalitza l'arrendament d'un altre al carrer Sant Gregori.
22: Així és, d'una banda l'Ajuntament ha obert el procés per llogar un immoble situat al número 34 amb valor estimat de 21.000 euros i una durada de 5 anys. El termini per a presentar les ofertes, finalitza el 19 de maig. També s'ha adjudicat un altre habitatge per un import de 19.500 euros i també per a 5 anys per a lloguer amb entrada en vigor des de l'1 de maig.
21: I per conèixer tots els detalls d'això que acaben de contar, saludem ja Anna Huguet, que és alcaldessa de Bellús. Anna, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
21: Benvinguda al programa, Anna. Gràcies per estar amb nosaltres. A veure,
5: gràcies per convidar-me.
21: Quin és l'objectiu de l'Ajuntament amb aquesta política de lloguer d'habitatges municipals?
5: Pues la nostra política en aquest moment, que ja va començar en Susana com a alcaldessa, i ara continua a mi, és intentar oferir algun tipus de vivenda, ja que en Bellús, per sort o per desgràcia, no tenim vivenda a la venda.
21: Uh-huh.
5: No tenim vivenda... La vivenda que n'hi ha no la venen i, clar, necessitem intentar atraure gent uh-huh. al poble, sobretot gent, si pot ser, en xiquets,
21: claro.
5: És el que més... ens interessa. Mm.
22: Perquè al municipi, Anna, existeix eixa demanda de l'habitatge, perquè parlaves de la poca oferta que hi ha, però hi ha demanda, hi ha gent que està buscant vivenda.
5: Sí, n'hi ha moltíssima. És que si inclús quan tens una vivenda dura poquíssim a la venda.
21: I que
5: per una part és una cosa bona, però clar.
21: Sí, no, clar, però te quedes...
5: Estem intentant encausar cap a un tipus d'habitant en no de pas, no d'estiuatge, per estiuar, no per a temporades, sinó per a continu.
21: Uh-huh.
5: Ja pot ser en famílies.
21: Clar. T'anava a dir quin perfil de persones sol·licita estos immobles. No el que necessita el poble, sinó els que els sol·liciten.
5: Molta gent, la veritat, és que prou gent.
21: Però són famílies, gent... són persones...
5: Sí, n'hi ha famílies, n'hi ha solteres, qualsevol persona en un interès en vindre al municipi.
22: Uh-huh. Uh-huh. Anna, preguntar-te en què consisteix este nou habitatge que heu tret a licitació?
5: Pues consisteix en... Bueno, com sabreu, hem tret ara una vivenda que ja, gràcies a tot, ja està i ja l'hem aconseguit fer en alquiler a una xica en dos xiquetes en edat escolar que en el compromís d'escolaritzar-se en el municipi.
22: Molt bé.
5: I ara en tenim una altra... Una l'hem tret a subhasta per a la seva venda i ara en tenim una altra també per a l'alquiler. I l'objectiu és intentar que vinguin gent en famílies. Són vivendes de propietat municipal i és intentar això, oferir un poquet de vivenda.
21: Clar.
5: I fer un poc més gran el nostre municipi.
21: Teniu previst ampliar, ja has dit que està ara una altra a la venda, però teniu previst ampliar aquest tipus d'iniciatives amb més habitatges municipals per a que la gent acudisca al poble?
5: Home, en este, la veritat és que sí que ens agradaria, el que passa és que tenim només en aquest moment, no és que tenim aquestes tres vivendes i una l'antiga residència que hem adquirit, però per un altre tipus de ús.
21: Ja.
5: Entonces hem intentat en lo que tenim,
21: sí,
5: intentar oferir-ho.
21: Doncs,
22: bones iniciatives, clar, que arriben des dels pobles melús de la clar, nostra clar. Comarca.
5: Sí, és una manera de ja que tens el patrimoni,
21: exacte,
5: donar-li un ús.
21: Exacte. Tant de bo tinguem bones notícies d'ací no molt de temps, si tingués més habitatges, més pisos, més cases...
22: I més habitants.
21: I més habitants. Ojalà, ojalà. I més habitants per a...
5: Per a Bellús.
21: Bo,
5: esperem, esperem.
21: Alcaldessa Anna, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
21: Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
21: Adéu. I d'esta manera finalitzem este primer Ser Comarca, que ja heu vist que és una espècie d'informatiu on contem notícies que van eixint dels diferents pobles de la nostra comarca. Som 34, que són prou, eh?
22: Tenim faena.
21: Exacte.
22: Miguel, fins a la setmana que ve.
21: Igualment, gràcies. Adeu. Carmen, adeu.

0: Dos minuts i arribem a l'una i mitja. Avui és el Dia Mundial de les Comares, una professió que moltes vegades associem només al moment del part, però que, si rasquem un poc, és molt més que això. És acompanyament, és confiança, és escoltar i també és estar en moments molt importants de la vida de les persones. I on diem tenim exemples, però un molt clar. Helena Gandia és comare a l'Hospital General, amb una trajectòria de dècades vinculada a l'atenció a les dones. Una professional que, a més, ha sigut una de les protagonistes de l'última edició de l'exposició Lideresses Rurals a la Vall d'Albaida, posant el valor, en valor el paper de les dones en professions clau del nostre territori. En el seu cas, la seva trajectòria també reflecteix un canvi de model, d'una atenció més paternalista a una mirada on la dona recupera el protagonisme en el part, amb més informació i capacitat de decisió. Tot això des d'una idea, jo crec que molt clara, i que ella mateixa ha resumit alguna vegada, que ser comare no és només una professió, és també una forma de viure. Saludem ja la protagonista, Helena Gandia. Helena, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia a tots i un plaer estar ací, sobretot per parlar de la meva professió.
0: Clar, perquè el Dia Mundial de les Comares, tu portes tota una vida en això, no? Podem dir o què?
1: Des del 2004.
0: I què espera tu ser comare?
1: Pues mira, ací en Espanya es fa primer enfermeria i després es fa un examen a nivell nacional i per a fer l'especialitat d'enfermeria obstètrico-ginecològica. I quan vaig entrar el primer dia, és que acabaven, em van donar una targeteta i posava: espere que aquesta experiència siga tan enriquidora com ha sigut per a mi. I realment jo sempre ho dic, que hi ha hagut un abans i un després des de que vaig fer la formació de comare.
0: Clar, com deia jo al principi, perquè moltes vegades, històricament, es pensa que la comare només en el moment del part.
1: Sí.
0: No? Però realment, fins on

0: patologia, però nosaltres és un enfoque més de salut.
1: Jo tinc una... tècnico emocional, no? Un poc, no? També es juga o com?
0: Sí, però és sobretot acompanyar a la dona en un embaràs fisiològic, clar, normal, perquè quan ja apareix alguna patologia sí que s'acompanyem dels nostres companys els ginecòlegs. El que diu una companya meua, que sempre diu posa una comare en la teva vida, no? En les dones deuríem de tindre una comare de referència.
1: Que important això.
0: Sí.
1: Que important. Clar, tu has viscut, també he dit al principi perdó, has viscut l'evolució, no? del model des del 2004 que m'has dit que està el model d'atenció al part.
0: Sí.
1: Què ha canviat realment en estos anys?
0: Pues a finals de 1999, 2004, 2003, ahí es produeix un canvi a nivell de professionals, és com mares, pediatres, psicòlegs, però també de mares que diuen no mos agrada conforme mos esteu atenent. Esteu atenent un part, però nosaltres no som les protagonistes. Sou vosaltres, no? Hi ha matrones majors que diuen «Hui he fet quatre parts». No, perdona, tu no has fet res. Has acompanyat a una dona en el seu procés de part. Aleshores, ahir hi ha un moment en què sí, s'enjunten professionals i mares i diuen «Volem una altra atenció». I jo realment ahir em vaig formar en aquesta època, que ho agraïs, perquè van ser anys de moltes formacions, de molts congressos relacionats en la forma de com ateníem, i la veritat que va ser un moment molt bonic.
1: I és un model que ja està consolidat?
0: M'agradaria dir que sí, però encara a voltes vas a llocs o sents escoltar el relat de part d'alguna dona i dius no ha sigut com debería de ser la protagonista ella.
1: Tu has dit que no veus límit entre la Elena persona, mare i comare?
0: Sí, perquè...
1: I com es gestiona això?
0: A veure, jo crec que és una forma de viure, tu ho has dit. A mi jo em vaig formar de comare i ja tenia dos fills, i també pense que aquesta formació de comare també va canviar un poc el com era jo mare en els meus fills. És que ja no tornes a ser la mateixa, ja veus coses que abans no les veus. Vale? Ara, mira, en casa tenim un xiquet xocotet i jo veig a la mare d'aquest xiquet i dic, ai, ojalà ho haguera fet jo aixina des del principi. Haguera tingut aquest recolzament, aquesta formació. Jo sempre ho he pensat i dic, ai, si tornara a nàixer, faria alguna cosa diferent. Sí que el canvia.
1: En el teu dia a dia, quin és el moment, a veure, més delicat o més intens que vius amb les dones?
0: Vale, pues mira, destacaria dos, en el sentit que quan he treballat en el centre de salut, per mi el moment més intens era quan venien de l'hospital, que havien parit, i que te contaven el seu relat de part, per a bé o per a mal,
1: yeah,
0: no?
1: Yeah.
0: I després, pues, quan estàs en l'hospital, el moment intens, per supost, a veure, el part normalment són moltes hores, però quan veia el naixement i que ja estàs animant a la dona de dir... Perquè a vegades te diuen, ja no puc més, i dius, sí que pots, i està ahí. I aquest moment és molt bonic.
1: I és el que més t'emociona o què és el que més t'emociona?
0: A mi me continuarà emocionant els moments d'aixos de parts, inclús n'hi ha en el meu voltant, a vegades, pues, quan estic de guàrdia, a lo millor dic, ah, ja he tingut un part molt bonic, i a vegades em pregunten, que tots els parts no són bonics, i és que n'hi ha parts que te marquen, n'hi ha parts que són preciosos, i dius, uau, entre nosaltres, entre les comares, sempre diem, puf, l'oxitocina me n'ha pujat, que és l'hormona estrella del part, i n'hi ha parts que, pues, a lo millor no plores, però t'emociones.
1: Tu vas ser part d'aquesta exposició de Líderes Rurals.
0: Sí.
1: Què va significar per a tu?
0: Pues mira, és un projecte que la veritat crec que és molt interessant, i sobretot en aquest moment que estem vivint, en què pareix que la gent jove, si no se'n va a una capital, no té un projecte professional a desenvolupar. I així, en l'interior, en les comarques d'interior que no estan tan poblades, podem desenvolupar en la nostra vida professional i podem ser bones professionals també en un poblet. Jo he estat 15 anys o més anant a Fontanars dos voltes al mes i he disfrutat, i quan vaig a Fontanars i deixo la bici, en seguida venen dones i diuen, ai, Elena, i és que això és molt bonic. En un poble també pots desenvolupar la teva vida professional. I aprofite per a dir-te que ara l'Hospital d'Ontinyent ha vingut un equip de ginecòlogues i obstetres noves, jovens, i comares també joves, i estic molt agraïda de

0: que han confiat en que així, en la Vall d'Albaida, també es pot desenvolupar la seva vida professional. Perquè tenien ofertes en València, en Alacant, i han triat la Vall d'Albaida.
1: Que bo. Doncs en tenim que anar, però que ha sigut un plaer, Helena, tindre't ací per a celebrar este dia. Jo crec que és un dia que és una professió, una figura que sempre està ahí, com tu dius, però que no és molt visible, que no està en primera línia. I jo crec que és un dia molt important per a donar-li visibilitat a la vostra professió. Enhorabona pel teu treball i gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies per haver comptat en mi i añadir que, sí. Mira, en molts idiomes, en molts idiomes, com ara, al costat de la mare, matrona és la paraula que menys m'agrada, però en anglès midwife, no? Al costat de la dona. I en francès es diu the sage femme, la mujer sàvia. Sí que les dones estan, tenen millor qualitat de vida si hi ha una matrona en la seva vida.
1: Ahí ho dic, no afegiré res més. Gràcies, Helena.
0: Moltes gràcies a tu.

0: recta final de este dimarts 5 de maig de 2026, no del dimarts en si, sinó de l'oi por hoy en tiñen baila al baila. Recta final, i si és dimarts, si fa 15 dies que no venís per ací, pues és el moment de saludar a Santi Prieto de la cuina de Santi. Santi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Benvingut al programa de nou.
1: Avui gràcies.
0: He de dir a l'inici d'esta secció, gràcies, Santi. Encara que no l'ha provat encara, però és que Santi avui ha portat regalets a la ràdio, a la redacció de Ràdio Antilla en Cadena Ser. Per favor, conta què és, perquè jo crec que és molt interessant.
1: A veure, com ma mare sempre que ve, sempre porto alguna cosa i sempre em deixa a mi, sempre quede jo fatal, i va, avui que m'han recordat, i vas portar un paio de kombuches perquè la proven, que tu em vas dir un dia
0: que no l'havies provat mai.
1: Que no l'havies provat mai i tal, mai. I jo te vaig dir, te'n portaré una? Doncs pues bueno,
0: sí. Avui
1: és el dia.
0: Pues molt bé, és un dia per a celebrar. Kombucha, i encara no l'hem provat, que l'ha portat Santi, però no l'hem obert encara, i la provarem, evidentment. Però quina kombucha has portat exactament i com es fa so, tio, que a mi sempre m'ha paregut molt curiós.
1: Pues ha portat una kombucha en base de té verd, que està feta en limquat, kumquat i cúrcuma.
0: Limquat i kumquat,
1: sí.
0: Això què és?
1: Pues el limquat és la llimeta esta xicoteta,
0: val.
1: El kumquat és la tarongeta xicoteta.
0: Ah, vale.
1: Vale. I després la cúrcuma és
0: cúrcuma.
1: Però cúrcuma fresca, no cúrcuma seca ni
0: en pols,
1: ni deshidratada, ni res, és cúrcuma fresca.
0: Ostres, pues una combinació prou xula, no?
1: A mi m'agrada molt. Té un toc ahí de la cúrcuma molt xulo. Els cítrics sempre són agradables i sempre donen molt bon resultat, però el toc de la cúrcuma li combina, per mi, li combina superbé. Ja m'hi direu.
0: Per a la gent que està escoltant, què és kombucha? Això, de què estan parlant? És una beguda.
1: És una beguda fermentada, rica en probiòtics.
0: Val.
1: A mi, per exemple, me va molt bé per a la digestió, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui, m'ajuda en la digestió. És que diuen que té un munt de propietats,
0: val,
1: però no és la panacea.
0: No és un superaliment ni res.
1: Exacte, si tu te fas una kombucha, pues millor que si te fas un refresco, saps?
0: Evidentment.
1: Però que no és un... Té moltes coses bones. A mi, per exemple, a mi, personalment, m'ajuda en
0: digestió.
1: En les digestions. Sí, sí.
0: Uh-huh.
1: I vaig jugant, o sigui, cada vegada faig... N'hi ha gent que ve i em diu, jo vull la que vas fer, dic, uf, si ara...
0: No me'n recordo.
1: Ja ni me'n recordo de quina era. Perquè a mi m'agrada molt jugar, no? M'agrada fer... De fet, fas experiments que a vegades no eixen bé, saps?
0: Bueno, però així són les proves de la cuina, no?
1: Claro,
0: també,
1: tio. Claro, claro. Entonces sempre estic fent-ne de noves, no?
0: Uh-huh.
1: I ara estic fent-ne... Ara està fent-se una base que és de té verd.
0: Val.
1: I no tinc clar encara en què la acompanyar, però n'ha fet de moltíssimes coses.
0: T'anava a dir que una que recordes que va ser un èxit. Un èxit no només per a tu, sinó per a la gent també.
1: Sí, o sea, la que vaig fer de tempranillo en el raïm nostre de la finca.
0: Ah, sí?
1: Vaig fer una kombucha en tempranillo i això va agradar moltíssim. Crec que és de les que més ha agradat.
0: Ostres.
1: Sí, lo que passa és que, claro, això és temporal. O sea, quan està tempranillo, vaig collir un munt de tempranillo, me'l vaig congelar, perquè, claro, sí que n'hi ha un moment en el que pots fer-ho directament, però, claro, és un producte temporal. O sea,
0: sí.
1: Ho agarres i... Entonces jo me'n vaig congelar una part, l'altra part vaig fer kombucha, i vam estar fent kombucha de tempranillo durant, no sé, 3 mesos. I la veritat és que va agradar barbaritats.
0: Ostres.
1: I va donar molt bon resultat.
0: Te'n recordes quan va ser la primera vegada que vas provar tu la kombucha?
1: Sí, jo la vaig provar, no sé...
0: I el que no sé és perquè estic tardant tant en provar-la, però és que tot el món parla de kombucha i jo estic...
1: Sí, ara està molt de moda,
0: Ja, és que ara sí.
1: Quan jo vaig començar a fer-la, bueno, jo l'havia provat ja feia molts anys,
0: sí.
1: No recordo quan, però vaig començar a fer-la en el confinament.
0: Ah,
1: vale?
0: Clar.
1: En el confinament, quan tenia molt de temps, vaig començar a investigar, no?
0: Vale.
1: I quan ja mos van deixar treballar, vaig començar a fer proves. I ho he contat alguna vegada, que les primeres kombuches que feia se me feien roïns o acabava tirant-les o
0: jo... Clar, és que quan parlem de fermentació és que hi ha que tindre molta cura.
1: No, i que no era tan conegut, la gent no coneixia, entonces jo al principi la regalava també a l'estat i diria, ximostres, què fem? Entonces la regalava perquè la gent no coneguera i tal... I quan em vaig cansar de fer-ne, de tirar-ne, bàsicament, li vaig dir a Ximo, ja està bé, ja no vull perdre més el temps, doncs mira, no ha funcionat, a la gent no li agradava, doncs deixem de fer kombucha i s'acabó. Però el descubi tu el guardes, que és com una mare,
0: vale.
1: Tu el guardes,
0: el
1: frenes en la nevera i pots tindre-ho prou mesos ahí parat en la nevera, no? I va ser deixar de fer-ne i la gent començarà a demanar-me'n. I jo li diria a Joaquín, li diria a mon germà, bueno, això és ara al principi d'algú, què tal? Però no, cada vegada més, tots els dies preguntava algú, xai, no tens kombucha? Xai, no tens kombucha? I jo dic, té collons la cosa que portes
0: que
1: un any i pico fent kombucha, trencant més cuernos, i al final acabé tirant-ne més que tal, I ara i vaig tornar a fer. I des d'entonces ja no he parat.
0: Ostres, que bo.
1: Sí, la veritat és que estic molt content perquè no és una locura.
0: No, però està bé.
1: Però té el seu mercat, la gent li agrada, hi ha gent que inclús ve i se l'emporta a casa, la tia va vindre un xic que se les enduia perquè les van provar els seus fills. I em deia, no, és que els meus fills ja no volen altra cosa, volen kombucha. I jo dic, ostres, pues...
0: Que bo, tio.
1: Pues guai.
0: Que bo. Clar, és que estem parlant d'una beguda que és saludable, que és bona i que...
1: Té un poquet d'alcohol. Tindrà com mig grau d'alcohol, perquè, claro, al final l'aliment de l'escubi és el sucre.
0: El sucre.
1: I el sucre acaba transformant-se en alcohol. Però ja el digues, mínim.
0: Mínim. Pues volia parlar de kombucha perquè és el regal que ha portat avui a la ràdio i la provarem. I quan la provem ja ho direm i ja ho contarem. És segur que ens agrada, de segur. I després, ho has dit i has nomenat en algun moment que estàvem parlant lo dels productes de temporada.
1: Sí.
0: Que parlaves del tempranillo, clar, és un producte de temporada. Anem a parlar de productes de temporada també. Quin productes tenim ara?
1: Pues home, ara està en su máximo esplendor l'espàrrec.
0: Espàrrec?
1: Espàrrec.
0: El verd.
1: Espàrrec verd i blanc. I blanc.
0: Vaig veure una foto, no, un ring, sí, que vas penjar tu.
1: Pot ser, sí.
0: D'uns espàrrecs, que això era més gran que, sí, sí, que sí, el sí, meu sí. cap, tio.
1: Sí, sí, sí. És el calibre més gran en la màxima qualitat, perquè intentem comprar sempre productes.
0: Quina barbaritat.
1: I a mi és que l'espàrrec blanc m'encanta.
0: Mira-me. Bueno, espàrrec en general,
1: però... L'espàrrec en general. Però el blanc, quan és la temporada, me pareix un producte excepcional. I estem fent un plat fora carta, que esta setmana igual el canvi i el faig diferent, i és un plat molt senzill perquè és en ametla marcona, ametla de terreno,
0: sí,
1: l'espàrrec blanc bullit, després un toc d'un bon oli d'oliva, ratllaura de llima, un puntiu de sal, i ja està.
0: Tinc prou.
1: I ja està. Vale, és la cremeta que fem en l'ametla marcona és pura ametla, tinc una màquina que tritura
0: el
1: que li fiques i teu te ho emulsiona, o sea, tu claves, o sea, de fet jo clave la ametla,
0: sí,
1: i me trau com una
0: cremeta,
1: com un iogurt.
0: Allà com un iogurt.
1: Com un iogurt.
0: Serio?
1: Sí, jo porto i fico, és el 80% és ametla, és ametla, un poc d'aigua, un poc d'oli, un poc de sal. Això m'ho tritura i me trau com una espècie de iogurt. Entonces, això és la base de l'espàrrec. Entonces, estàs minyant l'espàrrec en l'ametla, el toc de la llima que refresca sempre molt bé, l'oli d'oliva que acompanya aquest toc de grasa.
0: I aquest espàrrec que té un grossor i que té un... No? Que, vull dir, que té, això té que tindre un sabor espectacular.
1: A mi m'encanta. De fet, ara tinc una prova que ara quan arribo al restaurant vaig a picar-la en marxa.
0: Ah, sí? A veure.
1: És un gelat d'espàrrec blanc.
0: Ah, ja?
1: Sí. Vaig fer una infusió...
0: No havia escoltat de
1: sí, mai. En l'espàrrec blanc, bollit en llet i tal. De normal, l'espàrrec blanc... O sea, per disfrutar-lo, a mi, com més m'agrada, és bollit.
0: Bollit.
1: Agarres l'espàrrec, el peles, li lleves la part de baix, que és la part dura, fibrosa, però no la tires, la guardes per fer un bon caldo.
0: Clar.
1: ¿Vale? Entonces, l'espàrrec, una vegada t'has pelat, el submergisses en un perol, en aigua, en sal i un poquet de sucre.
0: Ah.
1: ¿Vale?
0: Vale.
1: L'espàrrec té aquest toc amarg.
0: Vale.
1: ¿Vale? Entonces, ho fiques a bollir, no ho fiques a bollir a foc fort, fiques a bollir. Si tens un paper sulfuritzat, el talles i el fiques en lo que és la medida del perol perquè la cocció siga uniforme de l'espàrrec, perquè
0: vale.
1: L'espàrrec tira a muntar.
0: Vale.
1: I és més o menys 10, depenent del grossor, 10, 12, 13 minuts de cocció de l'espàrrec. Al final és que tu el tragues, punxes i que estiga tendret.
0: Vale.
1: Una vegada està aixina, antes de que estiga tendre del tot, o sea, quan hi falta un peliu, apagues el foc i deixes que l'espàrrec es gel en l'aigua de cocció. Una vegada està gelat, si tu te'ls vols guardar, guardes l'espàrrec en eixa mateixa aigua de cocció. O sigui, no es traus d'ahir i es fiques en una altra aigua.
0: Ho deixes ahir.
1: En la mateixa aigua de cocció és com millor es mantenen.
0: Ah, mira.
1: A partir d'ahir, jo què faig? En l'aigua de cocció faig cremes, o guarde per fer caldos, o guarde per fer caldos de verdura, sí, perquè té molt de sabor.
0: Clar.
1: Vale? Entonces, una vegada tens l'espàrrec bullit, t'aguanta perfectament 4 o 5 dies en la nevera bullidet.
0: Sí,
1: a partir d'ahir, o terminges tal qual en un ratllet d'oli
0: i
1: unes gotetes de llima, si vols, o pots fer-te una vinagreta en tres pas d'oli, un bon vinagre, un toc de pimienta, alguna aromàtica que t'agrade, tipo orenga o algo així, i tens un plat collonut. Que vols currar-te un mes, te fas una bechamel i te fas uns espàrrecs, una culladeta de bechamel, un poc de parmesano i te ho gratines. Un plat espectacular. Que vols fer-te un arrosset, fas un sofregit de cebeta, tomateta de llet, el caldo d'espàrrecs, te bullires d'espàrrecs
0: per
1: a mullar, i després li fiques els espàrrecs bullides per damunt i un punter de maionesa, un punter de llima. N'hi ha mil opcions. N'hi ha mil. De fet, aquesta setmana en el menú tenim un saltejat d'espàrrecs verds en bolets i després una crema d'espàrrec blanc.
0: Fixa't, que bo, tio.
1: És un plateret.
0: Una combinació.
1: Que apetís ara, sí, que apetís. Sí, sí. Després també està fent platja en faves, que la fava a mi m'encanta. Oh. Va fer un plateret en faves, que també estem ara en temporada. Fava bullideta. O sigui, primer, pelaeta del tot, eh? O sigui, només la part de dins de la faveta.
0: Val.
1: Pelaeta, saltejaeta en un poc d'oli, sal i pimienta.
0: Sí.
1: I després ho acompanya d'una sopa azteca, que és una salseta mexicana.
0: Val.
1: Que té un toc picantet. I tortilla de maïs, la que es gasta per fer els nachos, sí, normalment, sí. Fregideta cruixenteta per damunt.
0: Ala.
1: També és un plat que queda molt guai perquè la faveta, molt poc cuinaeta...
0: Les faves també són...
1: A mi m'encanten.
0: És que són altres de les històries que, i dels productes que...
1: Sí, sí.
0: Tant de bo tot l'any, saps?
1: Sí. A mi m'encanten. I cada vegada m'agrada treball... Després, en la fresa, que són freses que cultiven Carlos i Sara...
0: Sí, de loteria.
1: Que va estar així.
0: Sí.
1: Pues fem un postre que és un cremós de cajeta, que la cajeta és com el dolç de llet, però en vez d'en llet de vaca,
0: sí,
1: és en llet de cabra.
0: Uh-huh.
1: Vale? Fem un cremós de cajeta. En aquestes freses estofades en un poquet de pimienta, xanxo i jengibre. Després, fresa fresca, un cruixent d'ametlla i damunt li fiquem una pols gelà d'herbassana. Entonces, la combinació de totes aquestes coses és un plat espectacular i estem ara en temporada de fresa. Entonces,
0: clar, és el moment.
1: Mola mogolló fer aquest tipus de... Ara demà me venen espàrrecs verds de Villena.
0: Ah, sí?
1: Que així en Villena tenim uns espàrrecs collonuts. I,
0: mira, pues això no ho sabia jo.
1: Sí,
0: veus?
1: Sí, sí, sí. De fet, jo tinc pendent la visita d'anar a veure l'horto dels espàrrecs, però com ara estan a tope en la campanya d'espàrrecs, no tenen temps per anar i que me facin la visita i tot això, m'ho ensenyen tot i tal. Però a mi m'agrada anar-hi i visitar-ho, no? Uh-huh. I me portaran esta setmana, de fet, me portaran demà espàrrec verd que és morat, i després esparraguins.
0: Verd, que és morat.
1: Sí.
0: Ja comencem. Quan li deixo el meu xiquet, ja estem fotuts. Ja.
1: Demà penjaré una foto en redes socials.
0: Ja veuràs. Sí. Ja tinc lío.
1: Ja tens que anar a Villena.
0: Ja tinc que anar a Villena.
1: A comprar els espares verds.
0: Moràs.
1: Verds morats.
0: Morats. Sí, sí, que bo, tio.
1: I això, tio, i, no sé, és que mola molt treballar aquest producte de temporada i jo què sé, defendre l'estacionalitat.
0: Totalment d'acord. Hem parlat de faves, hem parlat d'espàrrecs verds i blancs, de la fresa. Això són productes que estem ara en temporada i que Santi en la cuina està provant coses i està fent plats, com ja heu escoltat, i jo crec que avui és el dia de tots el que hem fet secció enguany, que més estan odiant-nos. Perquè entre el tema d'espàrrec, i és que tu coneixes algú que no agarra l'espàrrec?
1: N'hi ha qui no li quadra, l'espàrrec blanc.
0: Mira, faves sí, però per exemple jo conec a gent que no li agrada les faves.
1: Sí, però l'espàrrec...
0: Però no ho sabia.
1: N'hi ha l'espàrrec blanc i no li agrada ese puntet de l'espàrrec, ese puntet que a vegades té d'amarg l'espàrrec blanc. Sí. Però a mi m'encanta, pues, de mira. Fet. Tinc ara molta il·lusió en provar el que t'he dit antes,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: El gelat d'espàrrec blanc.
0: El gelat d'espàrrec
1: blanc. Gelat d'espàrrec blanc i xocolata.
0: Que bo. Jo volia fer, Santi, no sé si avui... Jo t'ho vaig a tirar ahir damunt de la taula, eh? Ara que estem parlant de producte de temporada, més que de producte de temporada, que també, per a fer com una recomanació a la gent que està escoltant, o que s'escoltarà després al podcast, que podeu trobar a la nova aplicació de la SER, ja sabeu, busqueu Ràdio Ontinyent, i ahí estan tots els programes de Ràdio Ontinyent cadena SER. Fer com una llista de productes bàsics que hem de tindre a casa per una emergència. Saps com t'he dit? Que
1: sí.
0: Ui, esta setmana no he pogut anar a vore, però sempre hi ha que tindre estos productes bàsics per a poder fer alguna cosa i eixir del pas.
1: Vale, a veure, coses bàsiques que aguanten bé, que no
0: duren... És per a un amic, saps?
1: Sí,
0: un amic,
1: no?
0: Sóc jo. Vinga.
1: Coses que no tinguin, que no donen massa problemes, pues, home, tindre cebes, aix, queradilles en la nevera i alguna tomata, jo crec que això és bàsic.
0: Vale.
1: Després tindre pasta, algo d'arròs, inclús alguns potets de llegum ja... Ja bullida, o sigui, siga algo pràctic, siguem realistes, no? Crec que seria important també tindre. Després estem en Ontinyent és tenim un dels millors embotits, per no dir el millor embotit que n'hi ha. Pues tindre algo d'embotit que aguanta molt bé, que dona moltes opcions. Tant per a fer un bocadillo ràpid, com per a añadir-li bon pla de pasta, com
0: per a un arròs,
1: com per a un arrosset, com per a, no sé, mil coses, no? Mm-hmm. Esta setmana veiem el meu fill, li vaig fer un bocadillo de... Me quedava un poquet de tortilla de queraïlla la nit anterior,
0: vam
1: fer tortilla de queraïlla paso par i va sobrar un poquetet, no? Pues vaig fer tortilla en queraïlla, xoris d'ací del poble, d'una carnisseria d'ací del poble, sequet, sí. Saltejaet un poquitín perquè solte l'oliet, sí. I li vaig ficar un poc de formatge, i deia, bueno, i li caien i rodajetes de tomata
0: i va, clar, sí,
1: i el pa ben torrat, el pa ben torrat,
0: clar que sí.
1: I del xiquet
0: i no va arribar a no,
1: i Iago que se mufifea, "Ei, papa, això, això." Veies com li caia, com li caia la llagrimeta.
0: Jo tinc boca aigua ara mateix, home, sí, tio, sí, per favor.
1: Entonces, són coses que pots tindre en la nevera. Després pa, sempre tindre algo de pa,
0: sí.
1: Inclús en el congelador.
0: Això és molt... Jo el congelé molt, bueno, molt, sempre, sí. Quasi sempre, perquè del dia, pues,
1: és difícil.
0: M'agradaria, però és complicat.
1: Que portem és difícil.
0: Però és complicat. I sí que tinc congelat. I sí, és de veres que a mi em funciona molt bé.
1: Sí, després això. Ous, que també són coses que aguanten molt bé. Algo de formatge, que també aguanta molt bé. Jo, per exemple, m'agrada fer molt. És una cosa que vaig heretar de mon pare.
0: Sí.
1: Que a mon pare li agradava molt fer formatge en oli.
0: Oh.
1: Doncs, clar, això és un producte que t'aguanta.
0: Com es fa això? És molt senzill,
1: en
0: principi, no?
1: És supersenzill, supersenzill. Tu agares el... Jo, per exemple, el formatge que tinc ara és un formatge, un pur d'ovella.
0: Sí.
1: Que li vaig llevar la corfeta, el talle, el laminaet, i el fiquen en un tàper, fiquen primer oli, vas ficant formatge, capa de formatge, capa d'oli, capa de formatge, capa d'oli.
0: Mm.
1: Hasta que quede cobert d'oli. I ho deixes en la nevera i t'olvides. O sea, el que nosaltres estem menjant ara porto, té 4 mesos. I, claro, és una cosa... És un aperitiu collonut.
0: És boníssim.
1: Si te fas lo que diem, no? Te fas... Ostres, pugui, no tinguis de fer res. Un ou rebolicaet, dos talletes de salchicho, un trosse de pa... i una tomateta, un ratllet d'oli i tens un... Tens el sopar averiguat.
0: El sopar
1: averiguat.
0: Doncs jo crec que tenim ahí una bona llista. És que...
1: Parlem de coses bàsics.
0: Però és que amb això tens moltes combinacions.
1: Sí, sí.
0: I jo crec que és molt interessant. Jo sé que molta gent que està escoltant, això jo ho tinc clar ja, però hi ha molta gent que no ho té tan clar. I més ara, que quan anem a comprar estem mirant el cèntim, saps?
1: Sí.
0: Que és això de que ara qualsevol cosa que compres un mes de 20 euros.
1: Sí.
0: I portes tres cosetes, no? Pues a lo millor comprar, anar a ti, saps? De dir, vaig a comprar això i ja sé que en això tinc per a fer molts plats, no?
1: Sí,
0: I jo
1: sí,
0: per
1: sí.
0: Això volia ajudar un poquet a la gent, no només per a mi, que és per a tota la gent,
1: sí,
0: que està escoltant.
1: Ja dic, venen al cap moltes coses, no? Arròs.
0: Sí, arròs, pasta,
1: arròs,
0: sí, sí.
1: Pasta, ja dic, fruta fresca, algo de fruta fresca, això sí, algo sí. Que aguante, com per exemple les pomes, que aguanten molt bé. No sé, és que...
0: Molt bé. Sí, però és per tindre ahí...
1: Frutos secos, també, frutos secos. Parle de coses que aguanten molt bé. Frutos secos, també. A vegades dius, ostres, doncs me tornes amb menletes i dimpa tota la setmana i és un aperitiu que tens ahí.
0: És de veres.
1: Olives, que són coses molt nostres, també.
0: Sí, senyor. Sí, senyor, i que tenim així. Anem acabant, però ha sigut una setmana, esta última, especial, no, Santi?
1: Sí, sí, sí. Estes últimes setmanes han sigut rares, sí. Sí, perquè va fer un... El dia 16 va fer un any de lo de mon pare, que va... Un pare, com diu ma mare, se'n va anar. I el dia 1 va ser el seu cumpleaños, o sea, ja era complit 74.
0: El dia del treballador, eh?
1: Sí, 74 no, 75. Sempre me guia per els anys que té ma mare, que ma mare en té 5 menys. Bueno, no vaig a parlar més d'edat, de fetges,
0: no.
1: Perquè ma mare no és de dir la seva
0: molt
1: edat,
0: bé,
1: no?
0: Molt bé.
1: Però sí, faig balanç, no, d'aquest any i no n'hi ha ningú dia que no m'hagin recordat d'ell. Ni un dia. I dies de no sé, estar jo soles en el restaurant fent coses, sentir música i ficar-me a plorar jo soles,
0: normal,
1: o
0: normal.
1: Recordar-me d'ell. Ostres, va haver una persona quan va haver una persona que em va dir, quan va faltar el meu pare, que em va dir, a partir d'ara ja no, vas a tindre-lo sempre a ell. Això no... Dona igual els anys que passen. Mon pare va faltar fa 14 anys i jo me'n recordo d'ell tots els dies. Tots els dies n'hi ha, i és, de moment és de veres. O sigui, no hi ha dia que no me'n recordo de mon pare, que em vinga mon pare al cap i que, no sé, jo crec que estaria orgullós ara mateix de veure, pues, no sé, moltes coses, no? El vi que estem fent, que el nom que porto és un poc homenatge a ell, no sé... Ja dic, va ser molt trist perquè dius, ostres, es van juntar ma mare, els meus germans i jo, i pues, lo típic, no? Pues, plores, rius... Però és raro, no, el trobo molt a faltar,
0: M'imagine, diuen, i sempre s'ha dit, i jo crec que és de veres, i puc entendre't perquè jo, mon pare va faltar ja fa 44 anys,
1: Ostres.
0: I tot això, 44 anys, no tots els dies, perquè és de veres que no tots els dies, però jo tenia 7 anys quan va faltar,
1: claro.
0: Però sí me recordo sempre del dia que se'n va anar. I això és inevitable.
1: Sí.
0: I sempre diuen que mentre no sé, la persona no se'n va mai mentre siga recordada.
1: Sí.
0: I jo crec que este és un exemple claríssim, no? Que,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Se n'ha anat però no se'n va, perquè sempre estarà ahí d'alguna manera.
1: Sí,
0: d'alguna
1: sí.
0: manera. I sempre serà recordada si és una persona estimada, evidentment.
1: Sí, sí,
0: en este
1: sí.
0: cas, sí.
1: Recordo molt això quan venia al restaurant que sempre, o sea, venia ell més estressat de lo que estava jo, sempre. Ell venia i ella no treballava, estava jubilat. I sempre, ah, Santiago, va, que tengo prisa, que me tengo que ir, que no sé... Hòstia, papa, però quina pres... No sé, n'hi ha moltes coses que l'altre dia ho comentàvem amb els germans i amb ma mare, no? I això, el rius, te'n recordes... I...
0: Clar.
1: Però bueno...
0: Bueno, volíem recordar-lo també.
1: Sí, avui, i un sí. fort abraç perquè tira molt de menys.
0: Sí, senyor. I se n'anem perquè arribem a les 2 del migdia, és hora de dinar, no sé si la gent ja està dient feleu a fer la malla de dinar. Tornarem a parlar en Santi d'ací 15 dies, si no passa res, i si no passa res, tindrem sorpreseta.
1: Sí.
0: No avance bueno. res, no avance res, que no, després no. les jo coses, tal, no sé què.
1: Peixacàs,
0: però
1: després...
0: tindrem sorpreseta. Ja vos contarem. Santi, moltíssimes gràcies, amic.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I nosaltres també se n'anem. Tornarem demà, com sempre, a les 12:20, ací a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, una nova edició del Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Recordeu, com sempre...
2: Sigueu bones persones.
0: Gràcies, fins demà.

0: Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minuts anem a donar inici al nostre ser deportiu, ara sí, a Ràdio Ontinyenta, sí, a la ser en aquesta jornada de dimarts. Bueno, toca fer el nostre programa de futbol comarcal. Anem a fer un repàs de totes les categories, com sempre fem amb tres entrevistetes, que us anem a donar en el dia d'avui. Bueno, contar-los que anem a parlar del Llutxent, que juga moltes coses este cap de setmana, al igual que el Deportiu Ontinyent, que està jugant-se la meitat, el 99,9% de la permanència este cap de setmana. Guanyar significaria continuar sent equip de primera valenciana. També parlarem del Bocairen, per cert. Farem parlar d'inici a tercera valenciana perquè el conjunt de Miquel Úbeda també podria certificar grans coses en esta categoria si guanya este cap de setmana en un nou derbi de la Vall d'Albaida. Moltes qüestions, molt a tractar en aquesta jornada de dimarts. Així que en 20 minutets, a les 3 i 20, donem inici al nostre programa. Us esperem. Fins ara.
1: Cadena Ser.

0: hazte un renove. MediaMark.
1: ¿Hazte un renove?
2: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
3: Y vamos con baloncesto porque hoy hay un partido clave para el Real Madrid. Puede meterse definitivamente en la Final Four de la Euroliga. Hola, Marta Casas.
4: Hola, ¿qué tal, Sonia Luz? Muy buenas. En una ciudad pequeñita, una hora de carretera de la capital de Sofía, no va a ser allí en donde se ha venido jugando, en un pabellón chiquitito, 3.400 espectadores. Y con esa máxima, una victoria separa a los de Sergio Scariolo de jugar una nueva Final Four. Los blancos sin Tavares, con una lesión en la rodilla, dominan 2-0 la serie. El partido a las 6 de la tarde.
3: Pues veremos si el Real Madrid se mete en la Final Four de la Euroliga. Mañana turno para el Valencia Basket, que visitará la cancha del Panathinaikos sin margen de error porque va 2-0 en contra en esa serie de cuartos de final. En tenis, en marcha el Masters 1000 de Roma con la confirmación de Sinner y Djokovic. Se lo pierde Alcaraz, pero tenemos a Jodar, Miguel Ángel Zubiarraín.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, se va a poner en marcha el Open de Italia y la presencia de Sinner, Djokovic, me parece excesivo para Sinner, pero bueno, él sabrá lo que hace. También vamos a tener a Jodar como cabeza de serie en el torneo, así que bueno, lo que va a faltar es a Carlitos, paciencia y a ver lo que pasa.
3: Y en ciclismo, el equipo de Movistar para el Giro y la tercera etapa en la Vuelta, Borja Cuadrado.
6: Buenas tardes, Sonia. Marcha la tercera etapa de la Vuelta a España, 121 kilómetros entre Padrón y A Coruña, con un recorrido quebrado y nervioso en el tramo final de la carrera. Nueva líder desde hoy, la alemana Franziska Koch, porque abandonó ayer la suiza Noemí Ruch por caída, la primera líder de la carrera. La mejor española en la general es nuestra mejor baza, Paula Blasi, décima a 16 segundos de la cabeza.
3: Gracias, Borja. Si llegamos a las 3:20, hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros las noticias más cercanas.
7: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida Albaida. Tomás Marín.
8: Molt bona vesprada a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a Ser Deportivos, així a Ràdio Ontinyent, així a la SER, en aquesta jornada de dimarts. Avui és 5 de maig, dia especial. Crec que esta setmana va ser, sobretot, especial, perquè bueno, posem les castanyes al foc. No hi ha més. Molts equips de la nostra comarca es juguen la vida. Exemple, la Geneta es juga la permanència. Benigànim es juga la permanència. Llutxent, continuar en la lluita per la promoció d'ascens. Bocairent, continuar somniant en ser campió de Lliga. I el Castelló de les Llarres, clavar-se una hipotètica promoció d'ascens a la segona valenciana. Sí, com escolten, el futbol comarcal està calentet, Està molt calentet. I avui tractarem això al nostre programa fins a les 4 de la vesprada. Comencem a Ser Deportivos, així, a Ràdio Ontinyent. I com sempre, la primera parada és en tot el que és notícia. Bueno, ja conem horaris. Horaris de la tercera federació grup 6è, perquè anem a tindre jornada unificada, excepte un Soneja Jove Espanyol de Sant Vicent a les 4:30. Tots els partits es jugaran dissabte, 6:30 de la vesprada. Ontinyent 1961 rebrà el Llevant B en l'últim partit de la temporada. El Llevant B jugant-se ser segon, i l'Atlético Saguntino també jugant-se i ser lloc en el qual es troba davant l'Hèrcules B. Per altra banda, la Geneta, jugant-se a salvació, ho farà davant el que és ja campió de Lliga, que és el Castellonense, també 6:30 de la vesprada a l'Almenà. Bueno, la Geneta, 34 punts, recorden, posició número 15. Ja en zona de descens, l'Alcira amb 31 punts. I molt pendents d'aquest efecte arrossegament. Molta cura amb el mateix. Ens centrem en diverses qüestions, perquè després de parlar de com estan les coses en la tercera federació, ja divendres ens centrarem en les prèvies. Recorden que 80, on tinguem 1961 com a Geneta, fan la seva jornada de descans en esta setmana de competició. Volem contar-los que els jugadors Jordi i Albert de l'Infantil A del Deportiu Ontinyent han sigut convocats per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Els jugadors estan participant en la temporada amb el seu equip. Una convocatòria resultat del treball, l'esforç i el compromís que han mostrat durant la 25-26. Enhorabona a ambdós jugadors i a tota la família del Deportivo Ontinyent en una temporada molt, molt xula per part d'aquest equip. Recordar-los que tenim este dissabte la legendària d'Ontinyent, 7:30 del matí i 6:30 des del recinte firal. Al voltant de les 2:30 començaran a arribar els primers corredors. Per altra banda, destaquem que el CAP Ontinyent Estrologístic va realitzar diverses proves a Elx amb bons resultats. Provincial Sub-14, Alexa Benito va guanyar les 1.000 metres, seguida de Noa Asensio, mentre que Vera Miró va aconseguir doble triomf en 80 i 150 metres amb marques personal. En l'autonomia de clubs, Quique Marín va guanyar en 1.500 i Ferran Reig, tercer, als 3.000. S'alegrem. El club trial ontinyent també va tindre un meravellós cap de setmana al trialo de Bétera. En primera divisió, l'equip ontinyentí ha compartit la primera posició amb el Bétera. En segona divisió, ha aconseguit una meritòria segona plaça al costat del club trialo Castelló. La jornada s'ha completat amb el gran resultat del relleu femení, on el trial ontinyent va pujar al més alt del podi amb una primera posició. Espectacular. Enhorabona al club trial ontinyent, que fa les coses de veu. I per altra banda, abans de començar ja amb les entrevistes, vull contar-los que la veïna d'Agullent, Mila Martínez Zolcina, ha aconseguit un èxit històric en l'edició número 36 del Campionat d'Espanya de Darts, celebrat a Puerto Llano, on s'ha proclamat campiona en tres categories: individual femenina, parelles junt amb Maike Iborra i per equips amb la selecció valenciana. Amb aquests resultats, Martínez ha aconseguit guanyar totes les finals per tercer any consecutiu, un fet destacat, i s'ha classificat per a la Europe Cup, que se celebrarà a les Illes Feroe. Brutal. Enhorabona a Mila Martínez Zolcina, família, amics i, com no, a tot el poble d'Agullent. I abans d'acomiadar-nos, vull centrar-me en lo de l'MVP, val? Perquè esta setmana l'MVP us ho conte jo, perquè la selecció valenciana de futbol es va programar aquest diumenge subcampionat d'Espanya sub-12 en una disputada final contra la selecció de Catalunya, disputada a la localitat de Benidorm. I l'aieloner Álvaro Mompo-Barber va formar part de l'alineació dirigida per José Antonio Camacho i va ser una peça clau dintre de la selecció valenciana per a demostrar ese alt nivell de joc en cada partit. Enhorabona a la família Mompo-Barber i especialment al bo de Álvaro per aquesta convocatòria i aquest subcampionat d'Espanya. Brutal també. Enhorabona. Meravellós. Avui el nostre ser deportiu és Ontinyent, la Vall d'Albaida, Lliga, Comunitat amb el Benigànim, Primera Valenciana amb Jutxent i Deportiu Ontinyent, i tancarem en la Tercera Valenciana amb el Bocairent. Agafem aire i ens centrem ja en l'última jornada de competició per al Benigànim i per a l'Olleria.
1: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
9: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
8: Primera parada del nostre ser deportiu, ara sí, a Radio Ontinyent, així a la SER, la FEM en la Lliga Comunitat en el Grup Sud. Bueno, última jornada de competició, com bé saben tots i totes, després d'este paronet de la final de la nostra Copa, que va guanyar el Tavernes equip del Grup Nord, d'aquesta Lliga Comunitat. Bueno, ens centrem en el partit que té que qualificar com finalíssima per al conjunt del Benigànim. Es toca enfrontar-nos al 4 Camins al Carcaixent. Un autèntic partidàs, perquè en estos moments el Benigànim, amb 33 punts en la classificació, ocupa la posició número 11. Però no estem lliurats, perquè tenim el Tàder amb 33 també, posició número 12, el Carcaixent amb 32 punts, jugant-se eixe descens, i el Berisso Cemart amb 31 punts també en eixa lluita per eixir de la Farol Roig de la classificació. Per altra banda, Mutxamel i l'Olleria, com bé saben, equips ja descendits de categoria a la Primera Valenciana. Una llàstima, lo de l'Olleria, ho recordarem moltíssim. Però bueno, ens centrem en eixa partida del Benigànim, del conjunt ganxut. Eixida molt complicada, però clar està que ens trobem en una autèntica final amb interessos mútuos per a ambdós equips, per a l'equip de la Ribera Alta i per a l'equip de la Vall d'Albaida. Anem a preguntar com estan les coses per el municipal de Benigànim de cara a aquest enfrontament, saludant ja a l'entrenador del Benigànim. Saludem ja a Jordi Vilaplana. Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
10: Bona vesprada, Tomàs.
8: Bueno, com ens ha anat el paronet?
10: Bé, pues mira, hem desconnectat, que crec que és important desconnectar, carregar piles i aquesta setmana amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
8: I a què tindria aquesta il·lusió? Perquè clar està que ens trobem en una setmana doncs clau vital per als interessos del nostre conjunt. Preguntar-te un poquet per aquesta planificació de la setmana, com l'esteu portant des del cos tècnic per a preparar aquest partit de diumenge 12 del migdia en horari unificat?
10: Pues a veure, portem crec que hem de portar amb molta naturalitat i amb molta confiança i amb molt d'optimisme, perquè fa 8 jornades no pintava la cosa d'esta manera, o sigui, hi ha que ser optimistes, quan va arribar estem en descens. I ara hem arribat per mèrits propis a jugar seu en l'última jornada. Ojalà que haguem pogut estar salvats, no? Si haguem aconseguit algun punt més, però bueno, al final el futbol és futbol i tenim que adaptar-se i acceptar certes circumstàncies que n'hi ha i res més. I et dic, hem d'intentar motivar els jugadors esta setmana, motivar, aclarir conceptes a l'hora del que anem a trobar-se encargaixent i pensar que són 90 minuts i hem de donar-ho tot.
8: Lo que creixem va ser un repte, la veritat, perquè anar a quatre camins, camp de gespa natural, ja són motius per a tindre en compte, clar, estar en qualsevol visita, qualsevol dels camps d'aquest grup sud. Per altres, com arribeu, sobretot de sensacions? Perquè clar està que no arrosseguem la millor de les ratxes per arribar a esta recta final de temporada en aquestes últimes tres derrotes, però clar està que les estadístiques doncs estan per a canviar-les.
10: Sí, tal qual, les estadístiques estan per a canviar-les i també hi ha que veure que tres partits han sigut tres partits en circumstàncies un poc complexes, no? Ens han faltat jugadors, han hagut una sèrie de problemes en aquest aspecte, entonces, clar, en algun partit pues, no ens ha afavorit que l'àrbit ens deixara en inferioritat. Ja t'ho dic, són tres partits, són tres derrotes en pinces, val? Entonces, esperem esta setmana poder tindre pràcticament a tots els jugadors llevat de sancionats i poder, ja et dic, és un equip que quan competís tenen que suar molt els equips per a poder traure'ns alguna cosa.
8: Sancionats, Ramonet i Adrià, no?
10: Correcte, sí.
8: Doncs sense Ramonet i Adrià, però igualment, com no, tant els demés jugadors per a donar-ho tot, faltaria més. El Carcaixent, com el veus, també un equip necessitaíssim. Jo crec que el partit el marca sobretot això, l'enfrontament per les necessitats de la salvació, no?
10: A veure, dos equips estan necessitats, les coses com són. Van a jugar-se simultàniament a tres partits en el que, pues, anem a veure què és el que passa, no? Però sí, ja t'he dit que dos equips que estem molt, molt... molt necessitats i crec que el que sàpiga controlar la situació en 90 minuts, tinga calma i sàpiga el que ha de fer en cada moment, en cada circumstància del partit, que és el que hem d'intentar treballar, crec que s'emportarà pues el poder-se salvar.
8: Ens sobren un punt, no? Un empat ja ens salvaria per fer matemàtiques, per taure calculadora, però sí, bueno, el que volem és guanyar, igualment.
10: Però tenim que anar a guanyar, si tenim que anar a empatar, estem morts. Nosaltres tenim que anar a plantar cara i intentar traure tres punts. És fonamental encarar-ho d'aquesta manera.
8: Totalment, i és totalment vital. Doncs Jordi Vilaplana, entrenador del Benigànim, la major de les esperes de setmaneta, esperem que vagi tot genial i el divendres t'escoltem en la prèvia de cara a aquesta autèntica final. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
8: Ja han escoltat les paraules de l'entrenador del Benigànim, de Jordi Vilaplana. Doncs sí, sensacions. Recordar-los que és jornada unificada, 12 del migdia, on, per exemple, el Dens i Benidorm estan jugant a ser campions de Lliga, el Torrevieja i l'Olímpic a ser equips de promoció d'ascens i, per altra banda, hi ha enfrontament entre Benigànim, Tader Carcaixent i Alberic Sucemar per a salvar-se de la categoria. Un dels quatre equips serà a partir del 7 diumenge, quan finalitzen els partits equips de primera valenciana. Contar-los que el Tader juga contra el Novell, la Unió Cabregó, el Alberic Sucemar s'enfronta al nostre equip.

0: Baixem fins a la primera valenciana, fins a eixe grup número 3, on les coses estan més que apretades per la part de dalt de la classificació. Bueno, són dues jornades importants per als nostres equips, per als equips de la Vall d'Albaida. El Llutxent visita el Racing del Gemessí en eixa primera jornada d'esta jornada número 28, primer partit de la jornada 28, millor dit, 5 i quart, este dissabte. Pel que fa al Deportiu Ontinyent, jugarà a la Puríssima 6 de l'esperada davant la Font del Carròs. Bueno, el Llutxent, que vol continuar amb eixe somni de continuar lluitant per eixa promoció d'ascens, inclús per ixe lideratge, mai ja saps si el Gandia punxarà o no, tant de bo, no estaria gent malament. I també per part de la Massanassa, en estos moments el Gandia és líder amb 60 punts, 57 té el Massanassa i 56 a un puntet. Dels jocs de promoció tenim el Llutxent, proper també està el Dénia amb 54 punts i tot això a falta de 3 jornades per a que finalitzi la competició. Pel que fa al Deportiu Ontinyent, 34 punts per a l'equip de Rafa Cebriana, a 8 dels jocs de descens, a 6 avui, disculpen, dels jocs de descens, és a dir, que amb un puntet ja tindria les coses més que fetes, la veritat. Tindria que passar un autèntic desastre per a no salvar la categoria, esta primera valenciana. La primera parada és en la plana, després d'eixe empat davant del Torrent B, després d'alliberar un poc la ment amb este de nou paronet des de Lliga Comunitat Tercera Valenciana, es toca ja sentar-nos en esta setmana de treball i en esta recta final de temporada per a tractar de guanyar al Racing del Gemessí, que en un partit que serà d'allò més que complicat. Saludem ja al seu entrenador, a Roberto Carlos, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tomàs.
0: La pregunta que li estic fent a tots: com ha anat el paronet?
1: Pues ha sigut un paro que tenim les festes de Llutxent i al final, pues, més o menys, haver-hem fet el paro semblant, si no haver-hem tingut la festa, no? Sinó que, no sé, han carregat piles i esperem que no s'hagin desconnectat, no?
0: Exacte, això seria el més important, que les piles les hagin carregat però que les tornem a clavar en la caixeta, faltaria més. Bueno, com has vist a l'equip, sobretot després de reprendre aquests treballs d'entrenaments per a aquesta setmaneta, i com has vist sobretot aquests dies de treball ja dins o fora del camp, depenent de si són de Llutxent o no, o si s'ha fet algun tipus d'entrenament? Compte, Roberto.
1: Sí, a veure, sí que van donar un pla general per a jugadors, per a que feren treball de forma autònoma, i després sí que vam entrenar 2 dies, però van ser 2 dies que no, la veritat que no van tindre l'assistència que correspondria, no? a un equip que vol aspirar a més, no? En canvi, pues, ahir ja van fer el primer entrenament de la setmana, no? I altra vegada, pues, sí que estan tota plantilla enxufada, jugadors donant tot, no? I jo què sé, per això el dic que no sé com, espero que estiguin connectats, però la setmana passada sí que va ser un poc de desconnexió i esperem que no siga negativa, no?
0: Però bueno, en torna bé, que m'ha dit que van entrenar a tope, o sigui que nosaltres sí, contents en aquest sentit, tan desconnectat i bé, i esperem que continuï també aquesta intensitat en els entrenaments. Bueno, Roberto, recta final de temporada, 3 jornadetes es queden 3 autèntiques finals de vertit en res, il·lusió sobretot, i esperar a que punxen, no hi ha més, tenim que fer els deures, així n'ha quedat la classificació.
1: Correcte, al final la punxadeta que van tindre contra el Torrent, pues ha fet que canvie el panorama, no? I que ja no depengan de nosaltres, i bueno, hem d'esperar a altres resultats, no? Ara, la temporada per a mi és excel·lent, i sí que és cert que bueno, que després de veure l'entrenament d'ahir, pues sé que la gent està connectada, que està en la il·lusió i s'ha d'anar al Gemessí esta setmana i competir a tope contra el Racing, que bueno, ja ho van comentar, que va ser un equip que la primera part de la temporada va ser el que anava líder, i la veritat que té un autèntic equipàs, no?
0: Bueno, del Racing del Gemessí ja en comptaves. Equipàs, va ser un dels equips destacats en les primeres petjades d'esta temporada 25-26. Com es presenta el partit, sobretot per a vosaltres, i també com no preguntar-te per aquestes sensacions i per aquestes claus, encara que queden uns quants dietes, però clar està que ja podem posar el focus en la prèvia.
1: Sí, a veure, nosaltres pues, sí que tinguem

0: la baixa de Pele, que, vale, que este partit segur que no està perquè va lesionar contra el Torrent i bueno, suposo que el dia del Simar ja el tindrem, però la resta tinguem la plantilla al complet. Sí que és cert que pues, saben que el Racing d'Algemesí és un equip que vol tindre molt el valor com nosaltres, no ser protagonista del partit, i una de les claus era això, no? Serà pues, a veure qui pot tindre el domini, no? Del valor, qui pot imposar el seu ritme. I bueno, és un camp totalment diferent al nostre, és, jo crec que és més gran que, encara que de dimensions que el Guillermo Laue.
1: Hòstia.
0: I sí, molt ample i bueno, totalment diferent al nostre. Ja el dic, que pràcticament 15 metres més d'ample té, segur, i bueno.
1: Quina alegria, senyor, sí, quina alegria. Vale, m'ha dit a mi la paraula alta, m'ha dit, em volia dir la ment, i m'ha dit, imagina't, només contar-me lo de fer-me aquesta comparació amb Guillermo Laue. Però bueno, clar, està també que sí, sobretot si ens anem als numerets, que no tenen per què dir-nos res, però ens diuen moltes coses, i tot això de que són les visites i tal, és algo que ens ha funcionat molt bé al llarg de la temporada, i sabem massa bé que per al nostre xoc, com bé esmentaves abans, ostres, es pot inclús anar molt bé.
0: Sí, com tu dius, no? Que moltes vegades ens ha beneficiat de jugar en camp més gran que quan han vingut a casa, que se tanquen darrere i és un poc més complicat, no? de traure coses positives, no? Al final en camp grans estem fent bons partits, entonces no és una cosa negativa, sinó el que passa que és pues, plantejar d'una altra forma el partit, no? Però ja el dic, jo crec que per al nostre joc ens ve bé aquest tipus de camps.
1: Doncs esperem que així siga. Per últim, Roberto, ja preguntava un poquet més personal, ja que desconec un poquet la teua trajectòria com a entrenador. En alguna d'aquestes t'has vist alguna volta de pujar a Lliga Comunitat?
0: Home, Lliga Comunitat no, però la tercera sí. La tercera jo ho he fet... en Juan Moreno vaig fer... De segon entrenador van fer promoció per a pujar a tercera en el Muro.
1: Sí,
0: I fa, no sé, 3 anys en l'Olleria també van fer promoció per a pujar en l'Olleria contra el Borriana, van perdre la promoció i ja.
1: Ostres.
0: Sí que a veure, he estat en aquesta situació, no? Però bueno, sí que de vegades que com a primer no he tingut mai la possibilitat.
1: Però bueno, ahí està, que això també dona experiència, que clar està. Pues mira, ja el coneguem un poc més de l'entrenador de Llutxen, de Roberto Carlos. Míster, com sempre, un plaer parlar amb tu i molts ànims per a esta setmaneta de preparació i que les tiles estiguen ben posades i que no estiguen al revés, que seria el més important. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Tomàs.
1: Bueno, ja han escoltat com estan les coses per la Plana, com estan les coses per Llutxen, i ens anem a l'altre equip d'esta primera valenciana, grup tercer. Parlem del Deportiu Ontinyent, que s'enfronta a la Puríssima a les 6 de la vesprada davant a la Font d'en Carròs. Bueno, és un partit que podria considerar com una d'aquestes tres finals que li queda al conjunt ontinyentí. Clar està que en sumar ja salvaria la categoria. Estem a 8 del descens, a falta de 9 punts. És a dir, que, vamos, desastre absolut tindria que passar per a descendre de categoria. Però bueno, n'hi ha que fer els deures. I els deures passen per guanyar este cap de setmana, concretament este dissabte, recorde, 6 de la vesprada, a la Puríssima davant la Font d'en Carròs. Tant de bo seria certificar la permanència en una temporada tan complicada que hem patit per desgràcia, però que bueno, que hem vist com en les últimes jornades ha remuntat i estem finalitzant la mateixa, està 25-26 amb la fletxeta cap amunt. Com sempre, preguntem pel l'amateur del Deportiu Ontinyent i per l'escola, saludant al bo de Rafa Cebrián, que ja ens escolta. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: La pregunta del milió, com ha anat el parronet?
2: Bueno, bé, al final ens ha servit per a desconnectar a tots, ja sigui a cos tècnic i jugadors, que és superimportant, i ahir vam entrenar ja per primera vegada de setmana i molt connectats tots i amb ganes de tornar, encara que ja pesa la temporada, però bueno, els jugadors encara estan il·lusionats en aquest tram de final de temporada.
1: En un altre moment el parronet haguera vingut bé, però a hores d'ara, sobretot per la dinàmica que portàveu, ostres, a mi em dona un poc de malícia, no?
2: Sí, perquè al final veníem en 3-4 setmanes treballant molt bé, al final estàvem completant entrenaments de gran qualitat i amb moltíssima gent, i bueno, al final va vindre un paronet ahí que ens va trastocar un poc els plans, perquè al final veníem de jugar contra dos rivals directes per la permanència que s'havien saldat amb dues victòries molt, molt fortes i positives, i ara ens ve la tercera. Ens ha vingut el paró pel mig, el jugador pugui descansar, i ara és el moment de canviar el xip després del paró i intentar activar al màxim el nostre cor i mentalitat per a disfrutar d'aquest partit que ens queda com a última final, que diguem que dependrà de nosaltres mateixa per a ja matemàticament tindre salvada la categoria.
1: Bueno, m'has comentat que el paronet, dins del que cap, pel que fa als entrenaments, i això que em comentaves fa unes setmanes enrere, això de la intensitat, del número de jugadors, no obstant el paronet, no obstant que hagi jugat a la final de la nostra Copa, continuem igual i continuem amb aquesta dinàmica que veníem arrossegant, no?
2: Sí, al final ahir una altra vegada vam fer 22 jugadors entrenant, al final clar, és el millor per a poder competir, ja ho vam dir i seguim dient-ho, que al final la quantitat de gent en un entrenament el dona la intensitat després per a un partit i les ferramentes per a poder treballar-lo millor, i així està sent. Aquesta setmana l'enfrontem amb màxima concentració, sabem que hem de dependre de nosaltres mateixos i no dependre de ningú per aconseguir la salvació matemàtica, i bueno, és un partit molt important per al club i per a nosaltres, perquè sabem que dissabte juguem moltíssim i no volem dependre, com diguem, d'altres factors.
1: Es juguen moltes coses, la veritat, i és que la Font d'en Carròs és que la tenim ahí darrere a tres puntets, i a més està lluitant per aquest partit i en aquesta lluita davant el descens, que és el que no vol ningú dels equips que formen aquesta categoria. Rafa, sobre la Font d'en Carròs, sobre les sensacions i sobretot sobre este partit, que es pots contar a aquestes altures de setmana?
2: Bueno, sabem que la Font és un equip dur, un equip que al seu camp, a la plana, treballa molt bé, però bé, ve a la puríssima. Al final sabem que a casa nosaltres durant tot l'any hem sigut molt forts, sols se n'han anat dos partits amb xivotius de talls, tots els altres s'han saldat en coses positives a la puríssima, i sabem que tot depèn de nosaltres. Ve amb jugadors importants sancionats, però bueno, sabem que ells juguen moltíssim, més que nosaltres. Al final nosaltres estem avui del descens, ells estan més prop i ells sabem que voldran puntuar sí o sí. Venen d'una dura derrota en el derbi contra el Gandia, i així que voldran canviar aquesta dinàmica i intentar sumar a ser la puríssima per a 6 punts que queden, estar més tranquils i que la salvació també la tinguin més prop. Però bueno, nosaltres sabem on tenim que fer mal, on tenim que atacar aquesta setmana les seues coses negatives, i anem per a ells. Anem a intentar sumar de 3, no dependre de ningú, i quan s'acaba el partit de la puríssima, pues, intentar celebrar tots junts aquesta temporada difícil que s'ha saldat amb una salvació molt, molt bona a falta de 2 partits.
1: Tant de bo seria. Entonces ja tinc clar que tornem a escoltar la paraula identitat. Ja fa molta il·lusió que me comentes ixa paraula, sobretot en els entrenaments del teu equip. Bueno, Rafa, per continuar, i ja tanquem esta part de l'equip amateur, i clarament com no a l'escola i com estan les coses a hores d'ara, sobretot en este mes de maig, en este inici del quin mes, contam un poquet situació actual de l'escola i il·lustra-nos com estan les coses de cara a aquesta final de temporada.
2: Bueno, pues començant per la part de Futbol 8, hi ha molts equips ja jugant-se la Lliga, al final sí. Queden 2-3 partits per a finalitzar aquesta temporada, per exemple el Benjamí B, que és el Benjamí de primer any, i queden 3 partits per a ser campió. Després tinguem altres alevins, com pot ser l'Alevi D, que jugarà la Lliga en Albaida per a ser també campió de Lliga, el Benjamí C també ja quasi matemàticament és campió, i després en l'apartat Futbol 11, pues, bueno, l'escola creix moltíssim i sabem que hi ha molts equips ahí jugant-se ja coses boniques, com el cadet, l'ascens autonòmic, que seria un gran pas per a l'escola i un gran mèrit i il·lusió d'aquest gran equip. I també ja aquesta setmana es pot consolidar ja matemàticament l'ascens de l'infantil C de segona regional a primera regional, i bueno, també tinguem, com podem dir sempre, el nostre equip punter del futbol base, que és el 1931 juvenil, que al final li queden 3 finals per a poder fer la promoció o qui sap l'accés directe, i bueno, tots il·lusionats amb tots els equips de l'escola, intentant ajudar-se tots el màxim possible i donant tots els màxims recursos de jugadors i de tot per a que tots tinguin les coses més positives possible.
1: Contam això del vostre cadet, de l'ascens autonòmica, que m'interessa, la veritat.
2: Bueno, pues tenim el cadet segon classificat, per darrere llevant bé, que no pot ascendir perquè ja té un equip autonòmic, està per darrere xafant els peus el ciutat de Xadiva un punt, depenent d'ells mateixa per a per a ascendir de categoria es queden tres partits de Lliga per a poder materialitzar aquest ascens. Al final els xavals han fet una gran temporada, inclús el cos tècnic, que és Carlos Semper i José Moyà. Al final han treballat molt bé durant tot l'any i bueno, obtenen a tres partits, vull dir, 9 punts contra rivals que ja no juguen res. Al final sabem que això també als altres rivals els dona alegria i tots, com sempre diguem, volen fer-li mal al de dalt i llevar-li punts, però bueno, els xavals estan molt mentalitzats, el cos tècnic molt mentalitzat i seria un gran mèrit. Fa moltíssims anys que la FEBO no té ningú club autonòmica i bueno, seria un gran pas per a l'escola i per a tots els xiquets.
1: Seria molt bonic veure la Puríssima un equip en autonòmica. Seria meravellós, la veritat. I bueno, per tancar, Rafa, és una cosa que no té res a veure en l'escola com a tal, però vull preguntar-te, perquè cada dimarts tindrem com a un MVP de la setmana, val? Com en la Tercera Federació, doncs hem tingut un partit i 16 neta on tenia 1931. Clar, jo he vist que un veí teu, un ayelonero, ha estat en la selecció valenciana de futbol, en la sub-12, que és Álvaro Mumpo, queda subcampió d'Espanya i, clar, com a veí teu i suposo que el coneixeràs, perquè tu has de les joves promeses, vamos, les portes de Déu, conta'm un poquet sobre ell, no sé si el coneixes, si no, què es pots contar d'este jugador?
2: Bueno, pues una gran família, al final es coneix tota la vida, al final el seu pare sempre ha sigut una persona molt relacionada a mi, sempre ha sigut entrenador de porters, jo vaig ser porter tota la vida i sempre hem tingut una relació molt propera, veïns de tota la vida també, i bueno, xiquets que s'han vist créixer, que s'han vist prosperar, i al final són dos grans xiquets, que al final el més important de tot és que tenen un gran coret i al final això és molt important dins del món del futbol. Té el seu germà Toni, que també va estar en les últimes convocatòries, no va poder tindre la sort de poder entrar, i bueno, pues Álvaro està tenint un excel·lent progressió dins del món formatiu del futbol, va passar pel Llevant, va estar el primer any a la FEBO, i després de la FEBO se'n va anar al Llevant, del Llevant al València, i al final pues, són xiquets en gran progressió, com dic, principalment un gran cor, i a partir d'ahir pues, tot el que es passa s'ho mereixen, perquè al final, com dic, venen d'una gran família que segur que estan donant uns grans valors i una gran educació.
1: Doncs quina alegria, la veritat, d'escoltar aquestes paraules, sobretot lo del cor, que és molt bonic i molt important en això de l'esport. Rafa, com sempre, un plaer parlar amb tu i molts ànims de cara a esta final, que esperem que siga ja l'última d'esta temporada i que puguem respirar tranquils. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Tomàs.
3: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
1: Recte final del nostre Ser Deportivos en aquesta jornada de dimarts, en este programa on hem fet un repàs a tot el que hem pogut repassar del futbol comarcal, i baixem ara fins a la Tercera Valenciana, fins a ese grup 11 on sincerament encara tenim que estar pendents d'aquesta recta final de temporada. És que es falta no res, es queden 3 partits per a finalitzar la mateixa, i a hores d'ara continuem amb el Bocairent en aquesta primera posició de la classificació, 66 punts, l'Alcoyano B principal perseguidor, 60 35 a un puntet. La Castella de les Llarres és l'equip que està més prop d'aquest lloc de playoff i també d'aquest lideratge amb 61 punts. Vamos, de vertigen esta recta final d'esta Tercera Valenciana, i sobretot després de d'aquest varapal que va ser aquesta derrota tan dura davant de les Illes Caramangel per 5 gols a 0. Ho recordaran. Però bueno, cal alçar-se, i crec que esta setmana, com bé saben, estos paronets, sobretot els mogolló de paronets que hem tingut en les lligues, des de Lliga Comunitat fins a Tercera Valenciana, doncs no parla de sorprendents, i pot ser que hagi anat inclús bé per al conjunt de Miquel Úbeda, que ens saluda ja a l'altre costat del telèfon. Miquel, què tal? Molt bona vesprada.
4: Hola, Tomàs, bona vesprada, com estem?
1: Molt bé. El paronet, què tal per a vosaltres? Bé, mal, com ha anat tot?
4: Pues jo crec que s'ha vegada bé. Ja alguna volta han parlat que es comencen bona dinàmica i es fan parar el país que el senti mal quan vens d'un barapal que és tu tan gros. Jo crec que bé, la gent ha desconnectat una miqueta, que és el que feia falta, i ara per encarar ja els últims 3 partits amb tota la confiança.
1: Ja s'ho refé, no?, d'aquest partit. Borrón i cuenta nueva, no? Aprenent dels errors, òbviament.
4: No, sí, claro. Esta setmana estem ja... Bueno, la setmana passada ja ho parlàvem, que hi ha que borrar-lo antes possible de partit, saber en què van fallar, en què van ser millors que nosaltres, i anar els dos tres partits a tot el que done, que tampoc era l'altre.
1: Ostres, no espero per clavar el dit en la ferida, faltaria més, ja han passat unes setmanetes d'aixe partit, quasi dos per a ser exactes, però clar està que sorprèn molt a un servidor, sobretot ja tirant de meroteca i tirant d'aixe resultat tan abultat que van traure del coll. Tu com a tal, a què ho pots arribar a aixecar? Per aixa intensitat, el fet d'aixa jornada intersemanal, el fet dels nervis, el fet de recordar el que es va passar també l'any passat. Miquel, què creus que va passar al coll?
4: Pues jo crec que sobretot, bueno, el que jugar entre setmana mai és el mateix que jugar cada setmana, i primer que res, una intensitat que no és que no esperàvem. Sí que l'esperàvem, però que nosaltres no vam saber igualar. El primer es contenia en seguida que ells, no sé, estaven jugant seu tot. No sé... Bueno, que al final és com s'ha d'anar a jugar un partit, jugar seu tot, sí. en cada partit. I el dic, una intensitat que nosaltres no vam saber igualar i que després no vam saber manejar els moments més clau del partit. Crec que quan es fan el 2-0... no estàvem fent tampoc un mal partit nosaltres, però sí que de veres que ells van tenir molt d'encert de cada porteria i vam haver d'intentar parar un poc aquesta intensitat, parar un poc aquest ritme, i al contrari d'això crec que es van contagiar un poc, perquè es van donar compte de que o fèiem el gol o això podia ser una sangria, com al final va acabar sent. Aleshores, crec que es van faltar un poc de manejar els temps, de tenir un poc més de veterania, de fer el partit un poc més lent. I després pues, també errades, ja el dic, errades individuals molt concretes que van passar molta factura. Cada vegada que nosaltres fallàvem, ells feien un gol. És que era una cosa increïble.
1: A vegades el futbol lo caprichós que és, moltes vegades. Però bueno, clar està que és el que comentaves, borrón i cuenta nueva, i tratar de continuar perquè continuen líders i continuen depenent dels nostres resultats per a ser campions de Lliga, que és al cap i a la fi i l'objectiu en aquestes últimes tres jornades. Una d'aquestes últimes jornades que es presenten molt xules, sobretot per este cap de setmana, perquè tenim derbi de la Vall d'Albaida, juguem contra el Castelló de les Gerres, primer contra tercer, va ser un partidàs, faltaria més. Però a més de tot, jo volia preguntar-te un poquet pel plantejament de la setmana i de com ho heu enfocat, perquè heu tingut aquestes dues setmanes de preparació després d'aquest varapal. Com esteu gestionant des del cos tècnic de cara a aquest partit, sobretot per a administrar un poquet i recuperar forces per a aquestes tres últimes finals que ens queden?
4: Bueno, la setmana passada vam tindre aquest dia de descans, perquè al jugar dijous vam poder descansar un parell de dies més que la resta, i ja la setmana passada pues, ja anàvem pensant en aquest partit. Crec que era important, ja el dic, borrar quan antes el partit de les Illes i ficar-se a pensar en el del Castelló de les Gerres. També deixant clar que, bueno, que és important que la gent descanse, que la gent tinga un poc de fer el que dona la gana. A més, se cada setmana tampoc jugàvem, van donar també alguns dies de descans, molta gent s'ha pensat de viatge, va fer un poc marxa, va viure un poc del futbol, i ahir van tornar a reprendre els entrenaments. Ja el dic, pensant sense fusionar-se, però pensant també que és un partit molt important, pensant que afortunadament han fet una temporada que ens permeteix, a falta de tres jornades i després de perdre com han perdut contra Sides, dependre de nosaltres mateixos, i deixant clar a tots que sí, que és important, que n'hi ha que fer el millor partit possible, que n'hi ha que intentar guanyar, però que no passa res si no es guanya. És que saps què passa? Este vent serà regional i la pressió es maneja molt malament. Molt malament, ja va veure l'any passat. Aleshores, crec que és important que els jugadors sàpiguen que som jugadors de futbol de tercera regional, que no estem jugant així milions d'euros ni estem jugant així un... no sé. Aleshores, sí, en tota la il·lusió del món, en totes les ganes del món, sabent les coses que van fer mal l'últim partit, intentant mirar-les, intentant estar molt millor que aquell partit, òbviament, però saben que venim a ser a disfrutar, venim a ser a jugar al futbol, a fer un esport que ens agrada, i si es pot guanyar, magnífic, i si no, que la gent sàpiga que s'ha d'estar molt orgullós d'aquest equip, ha passat dos anys siguent el millor equip de la Lliga, després guanyar o perd, però ja dic, jo crec de veres que portem dos anys siguent el millor equip de la Lliga, i passi el que passi, hem d'estar molt orgullós.
1: Totalment, totalment. I crec que és algo envejable, sobretot veient que tenim darrere a un dels cocos coquíssims que podem arribar a dir de la competició, com és un filial d'un equip de segona ref. Faltaria més. Bueno, Miquel, jo veient el calendari, no ho evite el fet de treure la calculadora, perquè si guanyes este cap de setmana, doncs tens el primer match ball, per dir-ho d'una forma. No depèn de que guanyes o pergues o el que siga, perquè la Collanova tindria que punxar, però bueno, clar està que aquesta oportunitat està ahí, però suposo que el missatge serà aquest missatge tan tòpic però tan important i tan veritable com és el del partit a partit.
4: No, claro, así el que intentem transmitir és això, partit a partit, que ningú partit és jugar abans que un altre,
1: clar.
4: I el que primer ve el Castillo de Llarres, però pots imaginar tota la temporada. Pas que, claro, és inevitable. És inevitable veure que, bueno, si guanyes aquest partit, també el Alcoyano té partits molt complicats, també. Saben que si guanyem aquest partit, però, bueno, pràcticament tenim una gran part aconseguida. No per a res, crec que ja ha guanyat la Lliga, que va, ni pensar-ho. Però sí que és que, bueno, aquest partit és molt complicat, juguem contra el tercer classificat, a més, que porta una ratxa espectacular. I que si aconseguim guanyar, s'assegurem la promoció, el primer. I després, que ja dic, que jo pense que la Collano no farà tots els punts que li queden i que gran part de la Lliga podem tindre la butxaca.
1: Tant de bo, doncs tant de bo siga això. Si es guanya este cap de setmana, doncs el 33%. Vaig a deixar-ho així, que queden tres jornadetes. Va, Miquel, com sempre, un plaer parlar amb tu i res, la major de les sorts.
4: Una última cosa?
1: Claro que sí, faltaria més, home.
4: Esta semana, para que veáis que el gran trabajo que se está haciendo en la escuela de Bocairén, esta semana el juvenil, nuestro juvenil,
1: sí.
4: Juega a la Lliga también, a casa.
1: Ostras.
4: Su baña es programa campeón, así que me gustaría que la gente se arrimara al camp, que disfrutara de que puede ser una cesta muy grande, hace mucho tiempo que el juvenil no fa una gesta així, i crec que serà un matí molt, molt divertit i molt emocionant per a Paule.
1: Jo te deixo parlar si me dones bones notícies com estes, Roiner no, Miquel?
4: Com sempre,
1: un plaer parlar amb tu i res, la major de les sorts per a esta setmaneta. Gràcies.